0: el Col·legi de Veterinaris i la presidenta entrant, ja que el manescal García deixa la presidència de la institució després de 24 anys de mandats. Li demanarem que ens faci un petit balanç i coneixerem els reptes de la nova presidenta. Recordem, sempre ho deim, a Vida Saludable, que els veterinaris són professionals de la salut, bàsics en epidèmies perquè moltes malalties animals ens afecten, com el control de plagues, la qualitat dels processos de seguretat alimentària als restaurants, per posar només un parell d'exemples. Per tant, els veterinaris, com dèiem, són importants per al sud de les persones. Són algun dels temes en portada, així que no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencam l'informatiu sanitari contant que l'Hospital Universitari Son Espases ha reforçat el servei d'al·lergologia en la incorporació de la doctora Dorcas Márquez. Aquesta incorporació suposa un avenç important per al servei creat fa poc perquè n'amplia l'activitat assistencial, millora l'accessibilitat dels pacients a l'atenció especialitzada i representa un pas més cap a una atenció més equitativa a totes les Illes Balears. Laura Calafà, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carlos. A més, hem de recordar que actualment el servei d'al·lergologia està format per 4 al·lergòlegues, les doctores Sandy Chugo, María Angélica Bermúdez, Caroline Brillido i Dorcas Márquez, i pel doctor Daniel Hervás, pediatre amb formació de màster en al·lergologia. La reunió de l'especialista coincideix amb un moment de creixement i consolidació del servei. El novembre del 2024 ja es va anunciar la posada en marxa d'un model assistencial pensat per garantir l'atenció especialitzada a l'al·lergologia a tot l'arxipèlag.
0: En aquell moment, a més d'atendre la població de Mallorca, la doctora Sandy Chugo feia el seguiment dels pacients d'Eivissa i Formentera alhora que s'avançava en l'extensió progressiva de l'activitat a Menorca. Els desplaçaments assistencials a l'illa varen començar l'any 2025 i inicialment s'hi cobrien 2 mòduls de consulta al mes. A partir d'aquest juliol, l'activitat s'hi ha ampliat a 4 mòduls mensuals, a la qual cosa s'ofereix més capacitat d'atenció als pacients menorquins.
1: Les 4 al·lergòlegues duen a terme la seva activitat habitual a l'Hospital Universitari Son Espases i des d'aquest fan desplaçaments programats per atendre pacients de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquest model organitzatiu facilita l'accés a l'atenció especialitzada i contribueix a reduir les desigualtats territorials en aquest àmbit. Avui dia, el Servei d'Al·lergologia disposa de 4 al·lergòlegues per a una població aproximada de 1,2 milions d'habitants. Es tracta d'una millora molt significativa respecte de la situació anterior en què només un especialista tenia les necessitats assistencials a l'al·lergologia de tota la població de les Balears.
0: En la incorporació de la doctora Dorcas Márquez s'incrementa l'activitat assistencial tant a Mallorca com a la resta d'illes mitjançant l'ampliació dels mòduls de consulta, cosa que a la llarga redundarà en benefici de la reducció de les llistes d'espera i continuarà reforçant un servei jove que està en ple desenvolupament amb aquest reforç. A més, Son Espases reafirma el compromís en la millora contínua de l'atenció especialitzada i en l'objectiu de continuar avançant cap a una assistència sanitària de qualitat. Més coses. Vos contam ara que la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Sant Llàtzer permetrà millorar l'atenció de més de 150 pacients cada dia gràcies a unes instal·lacions ampliades i amb un sistema d'atenció robotitzat de dispensació de medicaments que reforça la seguretat dels tractaments i agilitza l'atenció farmacèutica.
1: Segons l'Hospital Palmasà, el constant creixement de l'activitat d'aquesta unitat exigia una ampliació que permetés respondre a un augment de pacients amb malalties cròniques i complexes. La incorporació del sistema robotitzat millora la seguretat a la dispensació de medicaments, optimitza els processos de treball i ens permet continuar oferint una atenció farmacèutica de qualitat als més de 150 pacients que passen cada dia per aquesta unitat.
0: La farmàcia ambulatòria és una unitat especialitzada del Servei de Farmàcia Hospitalària que atén diàriament més de 150 pacients que acudeixen a l'hospital per recollir medicació d'ús hospitalari o tractaments de control especial. Es tracta principalment de persones amb malalties cròniques o complexes que necessiten un seguiment farmacoterapèutic continuat, com a pacients en tractament amb medicaments biològics, teràpies oncològiques orals, antivirals, immunodepressors o tractaments per a malalties inflamatòries i malalties rares.
1: Les noves instal·lacions tenen 5 consultes d'atenció farmacèutica i un magatzem robotitzat integrat per 2 robots, un destinat a medicaments conservats a temperatura ambient i un altre per a medicaments refrigerats. Cada un té una capacitat per emmagatzemar al voltant de 6.000 envasos, cosa que permet gestionar fins a 12.000 envasos de medicaments. Per ampliar aquesta informació sanitària, feim ara una estoneta de ràdio en la cap de servei de farmàcia Montserrat Viladenova. Bon dia, benvinguda al nostre programa.
2: Bon dia, com esteu? Gràcies per tenir-nos en compte.
1: Un gust. Montserrat, quina valoració fa de la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de Son Llàtzer?
2: Doncs la valoració que faig i que crec que fem tots és molt positiva perquè necessitàvem aquesta ampliació d'espai Hem passat de tenir 3 consultes a tenir-ne 5 i, evidentment, després tota la part d'emmagatzematge robotitzat, doncs, que també ens ha suposat, doncs, una millora a nivell d'eficiència de l'estocatge, o sigui que la valoració és molt, molt positiva.
1: I com funciona aquest sistema robotitzat? Ho hem explicat una micona a la introducció. Què ha de fer el pacient?
2: Mira, el sistema robotitzat consta de 2 robots, un de temperatura ambient i un de refrigerat. Aquest sistema té un sistema de càrrega automàtica, de manera que els medicaments es carreguen amb una cinta automàtica, són llegits, són fotografiats, de manera que cada medicament és individual, o sigui, no es pot copiar, diguem, és totalment individual. I una vegada identificat totes aquestes dades, l'agafa un braç robòtic i el col·loca de manera caòtica dins del robot. Després, per aconseguir el medicament, sabeu que els pacients tenen la seva medicació crònica en el programa de dispensació Sigma, que és el programa de prescripció electrònica del Servei de Salut. A través d'aquesta prescripció es posa en contacte amb el robot, que agafa el medicament específic que necessita el pacient, ens l'envia per una cinta transportadora directament en el punt de dispensació on hi ha el farmacèutic amb el pacient i li podem donar directament, doncs, la medicació. El pacient realment fa el mateix que feia fins ara, el que passa, doncs, que la medicació arriba directament, doncs, en el punt on està el pacient, en el punt de dispensació.
1: Han comentat que tenen 150 pacients, però podrien augmentar en un futur? Podria donar abastament?
2: Bé, els robots estan pensats per tenir una cabuda, diguem, tenen com una sobreomplida que podria potser augmentar un 10%. El que passa és que, com sabeu, les farmàcies hospitalàries dispensem, doncs, en els malalts del sector i, en principi, doncs, si el sector es manté, el nombre de malalts no hauria d'augmentar. Sí, és veritat que cada vegada hi ha més medicaments que estan sotmesos a dispensació hospitalària, medicació oncològica, medicació d'esclerosi múltiple. Per tant, per nombre de medicaments sí que pot augmentar i, de fet, doncs, tenim una tendència a augmentar i, en principi, doncs, ja està previst que el robot pugui assumir, doncs, aquest increment que s'espera.
1: A més de la dispensació individualitzada de medicaments, com estem explicant, la unitat revisa els tractaments prescrits, informa els pacients sobre l'ús correcte de la medicació, fa el seguiment de l'adherència terapèutica. Això és tota una garantia per a molts de pacients?
2: Considerem que el seguiment farmacoterapèutic que es fa des de les farmàcies d'hospital sí és una garantia, perquè és molt important reforçar amb els malalts que entenguin per què estan prenent la medicació, com l'han de prendre, si l'estan prenent. I també la unitat actua com anexa amb els metges per quan es detecten efectes adversos o problemes de compliment, doncs perquè es reforci tant per part de la unitat de farmàcia com per part del metge, doncs, aquests temes. Per tant, sí, és una garantia. I, a més, és una font d'informació que molts pacients, doncs, valoren. Poder demanar informació sobre els medicaments que estan prenent.
1: Montserrat, xerrant de medicaments, per què ens costa a la població fer un ús correcte d'aquests dels medicaments? Se'ns caduquen, els perdem?
2: El problema és que els medicaments que fem servir per tractar un símptoma que és molt clar, com pot ser el dolor, els prenem i entenem que els hem de prendre perquè ens pal·lien el dolor. El que passa és que hi ha moltes malalties que els símptomes no els notem directament i per això moltes vegades no ens en recordem de que hem de prendre aquests medicaments. I per això a vegades, doncs, no som conscients de la importància que té, doncs, aquest seguiment i aquest prendre el medicament de manera diària i contínua. Depèn molt dels símptomes que un té. El malalt que requereix el medicament per controlar els símptomes, segur que es pren el medicament, segur que controla i segur que és molt adherent. Això és molt personal, per això és molt important, doncs, fer incidència en tots els pacients en la importància de prendre els medicaments de la manera que s'han de prendre, o sigui, amb les seves posologies que se'ls hi han prescrit, i de mantenir-los, encara que pensin que es troben bé.
1: Clar.
2: És important continuar aquests tractaments.
1: Home, i tenim entès que aquesta dispensació individualitzada que feis participa en la detecció i en la prevenció de problemes relacionats amb els medicaments que tenen els pacients. Quins són els més habituals?
2: Problemes que ens podem trobar en medicaments, per exemple, és que els malalts a vegades, doncs, per la raó que sigui, no hagin entès bé com han de prendre un medicament, si la posologia que han de prendre és complexa. Hi ha molts d'aquests medicaments que la seva posologia, doncs, no és una vegada al dia, sinó que a vegades, doncs, hi ha una inducció i és complexa. És important entendre si el malalt ha estat prenent o no aquest medicament, perquè això, evidentment, pot generar una reducció en l'eficàcia del tractament. També, per exemple, efectes d'interaccions amb altres medicaments, que també poden reduir l'efecte possible d'aquests medicaments. Per tant, doncs, sí que hi ha una sèrie de problemes, doncs, que es poden detectar i que es poden reduir amb aquesta atenció farmacèutica continuada.
1: El Servei de Farmàcia també gestiona medicaments de gran impacte sanitari i econòmic que requereixen circuits específics de control. Clar, existeixen medicacions molt cares que poca gent necessita i que, degut a la inversió, convé controlar que no hi hagi cap errada, no, Montserrat?
2: Sí, dins dels medicaments d'un hospitalari, sí, és cert que molts són fàrmacs d'un alt cost o d'un cost important, que el fet que siguin hospitalaris fa que el pacient no els hagi d'abonar a ell de manera personal. Per tant, doncs, és bo per la població que això es produeixi. Però sí, és veritat que hi ha malalties rares que tenen medicaments específicament per aquestes malalties i que, com tu dius, només hi ha un, dos malalts i que tenen un cost molt elevat. Amb aquests malalts normalment s'extrema molt el control de les dispensacions, el control de com es prenen els medicaments, si s'estan prenent o no, i també el manteniment, de veure si realment aquests medicaments estan fent l'efecte que un s'espera. Això és molt important, garantir o assegurar, doncs, pel malalt entès com s'ha de prendre el medicament i que l'està prenent de manera correcta, per veure que realment això està funcionant i està donant els efectes que un vol. Per aquest efecte del tipus de malaltia, pels pocs malalts que hi ha i pel cost que pot tenir. Clar. També.
1: Per què en els darrers anys l'activitat de la farmàcia ambulatòria ha crescut de forma constant?
2: Cada vegada més a nivell ministerial, que és el que decideix quins medicaments van per un canal, si és el canal de la farmàcia comunitària o el canal de la farmàcia hospitalària, el Ministeri moltes vegades decideix posicionar fàrmacs a nivell del canal hospitalari pel tema del seguiment. Llavors, hi ha molts nous fàrmacs en el camp de l'oncologia, en el camp de la neurologia, en el camp de les antivirals. Per tant, cada vegada hi ha més fàrmacs implicats i és veritat també que cada vegada es diagnostica més. Per tant, és veritat, doncs, que l'activitat creix de manera constant amb el nombre de malalts i el nombre de nous medicaments que estem incorporant en l'arsenal terapèutic. Per tant, doncs, aquesta tendència sembla que seguirà endavant.
1: Clar. Montserrat, ja per acabar, creu vostè que la robotització millora la seguretat de la dispensació?
2: Jo estic convençuda de que millora la seguretat de la dispensació. Com us he comentat, amb la prescripció en Sigma tenim el medicament prescrit que necessita el pacient i amb aquesta informació de la prescripció del medicament que necessita, pot detectar exactament quin és el medicament que necessita el pacient. Per tant, està tancant un cercle que és realment que et permet dispensar i que et permet tenir aquell medicament específic que necessita el pacient. Per tant, jo estic convençuda de que millora la seguretat de la dispensació.
1: I d'agraïm a la cap de Servei de Farmàcia Montserrat Vilanova de l'Hospital de Sant Llàtzer que és allí atès per aquesta zona de ràdio. Fins una altra, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
0: Més temes a l'informatiu sanitari de la setmana. La unitat d'atenció de la dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany compleix 2 anys des de la seva posada en marxa.
1: Aquesta unitat va néixer amb el doble objectiu d'apropar l'atenció a les usuàries dels municipis de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia, així com de lleugir la pressió assistencial de l'única unitat d'atenció de la dona existent fins aleshores, la del Centre de Salut Es Viver, oferint també assistència a les dones de Santa Eulàlia de Riu. Per ampliar una mica més aquesta informació, connectam ara amb la doctora Laura Bardissa Ezcurra. Benvinguda al nostre programa, gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, què tal, com està?
1: Amén, com valora aquests 2 primers anys de la segona unitat de la dona d'Eivissa?
3: Bueno, los 2 primeros años yo diría que han sido bastante intensos, pero bueno, muy gratificantes también. Intensos porque, bueno, atendemos una gran cantidad de población, tenemos 3 centros de salud, San Antonio, San Josep y Santa Eulalia, que bueno, en términos de números no soy muy buena yo recordando, pero bueno, se percibe que es un gran número de mujeres, más obviamente durante la temporada también aumenta el número de población. Y también las atendemos, intensos también porque bueno, las mujeres por razones de la manera en que se construye nuestro género, muchas veces acumulamos durante meses, incluso años, problemas de salud que no ventilamos en ningún sitio y pues de repente van a nuestra unidad por cualquier situación y bueno, pues comentan eso, pero bueno, comentan muchas otras cosas que se vienen acumulando y bueno, pues tratamos de solventar todas esas situaciones y bueno, gratificantes, pues porque nos gusta mucho escuchar que están agradecidas de que las escuchemos y las entendamos y las atendamos y les ayudamos a resolver esos problemas.
1: ¿Y quiénes son los perfiles mayoritarios de dones que reben vostès a la unitat?
3: Vale, bueno, realmente por definición atendemos desde cero hasta cualquier edad. Digamos que perfiles mayoritarios serían más las adolescentes, uh-huh. Luego, bueno, mujeres ya también de 30, 40, 50, de diferentes culturas. Realmente mujeres de todas las edades, bueno, niñas como tal, o sea, más jovencitas que adolescentes no mucho, pero bueno, ocasionalmente también, y bueno, de diferentes culturas, porque ya sabemos que aquí en la isla viven mujeres de muchos países diferentes, y realmente no diría que hay un perfil específico, depende de la edad, pues las situaciones con las que se presentan, pues sí que ya van siendo diferentes, pero bueno, es muy variado, lo cual es bastante interesante también como profesional de la salud, es un reto.
1: Clar. I en quant a patologies, doctora, quines són les dolències, les patologies més comunes, per exemple, la menopausa, els mètodes anticonceptius o l'embaràs? Són temes molt recurrents que tracten vostès a la unitat?
3: Sí, esos temas son recurrentes, pero bueno, también tenemos, destacar que bueno, somos un servicio de atención primaria, entonces, bueno, pues tenemos alteraciones de la regla, lo mismo en frecuencia que en cantidad, desde falta de regla, que se llama menorrea, hasta alteraciones del sangrado, digamos, por excesos, reglas abundantes o demasiado frecuentes. También los bultos mamarios son bastante frecuentes y generan bastante ansiedad. Los flujos vaginales, las infecciones de transmisión sexual, bueno, problemas de infertilidad que no atendemos directamente, pero que bueno, que digamos que somos la puerta de entrada, obviamente lo que mencionabas antes, toda la sintomatología de la perimenopausia, de la menopausia y la posmenopausia, luego digamos problemas de suelo pélvico, que ahora existe la rehabilitación de suelo pélvico después del parto, pero bueno, hay muchas mujeres mayores que bueno, en su época no se hacía nada de eso y entonces bueno, se presentan con ese problema. Y bueno, aprovechar para decir que no, aunque bueno, las personas obviamente vienen con algún problema, alguna queja, algo que no funciona bien en su cuerpo, siempre aprovechamos para educar y prevenir, porque bueno, como te decía, somos un servicio de atención primaria y bueno, insistimos mucho en la salud general de la mujer, en el ejercicio, en la nutrición, en el manejo del estrés, en el sueño, que también tienen mucha influencia a veces en los problemas esos que se presentan, como te decía, de alteraciones de regla y otros problemas.
1: ¿Com ha aconseguit ser referent a nivell nacional el model de derivació d'atenció primària per als casos d'interrupció voluntària de l'embaràs de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
3: Bueno, creo que es porque el protocolo en primer lugar está muy muy claro y muy muy bien estructurado. Hay muy buena comunicación entre el nivel de atención primaria y la atención especializada, en este caso del Hospital de Cambises. Funcionamos como un equipo multidisciplinario, es decir, tenemos la trabajadora social, la enfermera, yo que soy la médica, y bueno, esto de que sea, digamos, estructurado y protocolizado suena quizás un poco frío y rígido, pero no lo es porque, bueno, ofrecemos un acompañamiento ya desde esto de que te digo, de que somos un equipo multidisciplinario, pues la mujer se siente atendida al principio por diferentes profesionales que tienen diferentes enfoques y, bueno, es una decisión muy muy complicada, muy muy estresante para, yo diría que todas las mujeres, que no es una decisión que se toma a la ligera. Y bueno, pues la acompañamos en esa situación tan tan difícil de su vida. Y luego también le ofrecemos una consulta de seguimiento para ver cómo ha ido todo el proceso. Y lo otro que es muy importante, en esa consulta siempre ofrecemos pues un método anticonceptivo. Obviamente hacemos una consejería y que ella elija el que más le guste y de acuerdo a su edad, su condición de salud, preferiblemente métodos de larga duración, como los tubos y los implantes, y bueno, para que no le suceda esto, que en principio no és algo que nadie desea que le suceda.
1: Clar. Doctora, les dades així ho demostren. A Eivissa i Formentera, el 95% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs es duen a terme dins la sanitat pública, el percentatge més alt de tot Espanya. És impressionant.
3: Sí. Sí, conozco que en otras comunidades, pues, hay otros modelos que bueno, pues eso, que no suceden todos en la sanidad pública, o a veces sí dentro de la sanidad pública, pero con concierto con instituciones privadas, que bueno, luego el circuito es más como más complicado para las mujeres o sea, ya una situación que es bastante estresante, si el circuito no está bien planteado y estructurado como acá, pues navegarlo pues resulta más estresante todavía.
1: Des de la unitat d'atenció a la dona s'ofereix informació, assessorament i seguiment a totes les dones que opten per una interrupció voluntària de l'embaràs?
3: Sí, es lo que te explicaba anteriormente, porque bueno, es una decisión difícil. Incluso no todas las mujeres que van en principio, digamos, que lo tienen del todo claro. Hay algunas que bueno, que finalmente deciden lo contrario por muchas razones, y siempre les decimos que están, por supuesto, en libertad de decidir, y para eso ofrecemos la información necesaria al respecto y bueno, el acompañamiento y la prevención para que no suceda en el futuro esa situación que nadie desea.
1: Finalment, doctora, ¿quins són els reptes futurs de la salut de la dona i de la unitat?
3: Pues yo te diría que de la unidad de atención a la dona, como de cualquier, digamos, servicio de salud o servicio sanitario, yo pienso que el reto, más actualmente con todo el tema de inteligencia artificial y el chat GPT que todo el mundo consulta, es ofrecer un trato humano. O sea, pues dedicarle tiempo, atención, exploración, escucha, mirar a los ojos, eso que parece muy sencillo, pero que no siempre se ofrece, y te puedo asegurar que las personas están muy agradecidas cuando hacemos eso. Y bueno, esto no es un reto, digamos, de la unidad de San Antonio como tal, pero yo pienso que la UAM, o sea, las unidades de atención a la mujer, que yo sé que no existen en toda España, son un modelo de atención, desde mi punto de vista, muy muy eficiente, muy efectivo, muy muy humano, que deberían existir más unidades, tanto en otras comunidades como aquí mismo en Ibiza. Estaría bien que tuviéramos por lo menos uno más, sobre todo aquí en Santa Eulalia, que bueno, es una población bastante grande. Y bueno, otros retos serían pues quizás incorporar otras profesionales, como te comentaba antes, nos gusta, consideramos que es importante el tema de la prevención, entonces pues tener quizás psicólogas, nutricionistas, especialistas, digamos, en ejercicio físico, pues ese tipo de cosas me parece que son retos para el futuro.
1: Moltíssimes gràcies, doctora Lauren Bardissa Ezcurra, de la Unitat d'Atenció a la Dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i bon estiu.
3: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Fem ara una petita pausa. Fins aquí el informatiu sanitari de la setmana. El que farem ara és rebre dos manescals al president sortint del Col·legi de Veterinaris, Ramon García, després de 24 anys deixa la presidència, i coneixerem a la nova màxim responsable, Anna Sancho, en uns instants aquí a Vida Saludable.
4: Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar

0: En química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.

0: Aquí arrencàvem la segona part del programa amb aquesta sintonia de El Hombre y la Tierra, el programa mític de Félix Rodríguez de la Fuente, perquè avui xerrarem i molt dels animals i sobretot dels professionals veterinaris que són sanitaris, sempre ho deim. Iniciem la segona part del programa xerrant del sector veterinari. Els nostres oients, ja ho han dit, a Vies Fable, ho deim sempre, els juguen un paper fonamental en el nostre sistema sanitari i en la salut humana. És el que es coneix com a One Health, un concepte que avui abordarem. Sigui com sigui, avui vos volem contar que el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears inicia una nova etapa amb el nomenament d'Anna Sánchez Melià com a nova presidenta de l'institució. Substitueix Ramon García Gené, que deixa el càrrec després, se diu aviat, de 24 anys al capdavant de l'institució.
1: Hem de dir que Anna Sánchez encapçala la única candidatura presentada durant el procés electoral. Una vegada verificat el compliment de tots els requisits estatutaris i després de la consulta al Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya, la candidatura ha quedat proclamada sense necessitat de celebrar la jornada de votació prevista inicialment. El relleu entre ambdues juntes de govern culminarà amb l'acte de premsa de possessió previst per el pròxim 15 de juliol.
0: Anna Sánchez, llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1995 i com d'ell va desenvolupar la major part de la seva trajectòria professional en la Clínica de Petits Animals, àmbit en la qual continua exercint en l'actualitat. Al llarg de la seva carrera també ha participat en campanyes oficials de sanitat animal, com el programa Control d'Erradicació de la Llengua Blava a les Balears, i va dirigir l'agrupació de defensa sanitària Pla d'Esplà, gestionant una cabana ramadera de més de 12.000 cats d'oví i cabrum. Completa la seva formació amb un postgrau en seguretat alimentària.
1: Durant els darrers 6 anys ha format part de la Junta de Govern del COVID com a vicesecretària i ha assumit un paper especialment rellevant com a responsable del grup de treball del medicament. Des d'aquesta responsabilitat ha coordinat l'anàlisi tècnica i el seguiment de la normativa relacionada amb el medicament veterinari i s'ha convertit en una de les principals interlocutores del col·legi davant les administracions durant el procés derivat de l'aplicació del Real Decret 666/2023 i de les successives modificacions plantejades per adaptar la normativa a la realitat clínica.
0: Amb aquest relleu conclou una de les presidències més llargues de la història del Covid. Durant els seus 24 anys al capdavant de l'institució, Ramon García Gené ha liderat una profunda transformació del col·legi marcada per l'adquisició d'una seu pròpia, la consolidació de la formació continuada, la modernització i digitalització dels serveis col·legials, l'impuls del registre d'identificació d'animals de companyia a les Balears i el reforç del paper del Covid com a interlocutor de la professió davant les administracions públiques.
1: La seva etapa també ha coincidit amb alguns dels canvis més importants viscuts per la veterinària espanyola, marcats per les crisis sanitàries, el desenvolupament del concepte One Health i els recents canvis legislatius en matèria de benestar animal i medicament veterinari. El doctor Ramon García és, a més, des de l'any passat, el cap de Servei de Vigilància en Salut Pública i Epidemiologia de Balears. Benvingut tots dos, Anna Sánchez i Ramon García.
2: Hola, bon dia.
3: Gràcies. Bon dia, moltes gràcies.
1: Home, preguntes per Anna Sánchez. A veure, primer de tot, començarem per la nova presidenta. Enhorabona, per què va decidir fer aquesta passa?
3: Primer de tot, moltes gràcies. Pues realment per continuar consolidant totes les reivindicacions. O sigui, el fet d'estar 6 anys a la Junta, vaig poder veure de primera mà quines eren les necessitats que tenien els col·legiats d'aquesta comunitat autònoma i volia continuar fent feina en aquest aspecte. Crec molt important aquesta experiència que he tingut per donar forma i continuar amb aquest projecte.
1: Quins objectius es marca vostè a la seva presidència,
3: bueno,
1: el seu mandat?
3: Sí, realment tinc... a nivell molt general, com més general, sí que m'agradaria, que és molt important, veure reconegut el reconeixement veterinari dintre de la societat, dintre de les administracions i a nivell també dintre de la legislació. I millorar el benestar emocional del col·lectiu. Això com a general. Com més concret, sé que m'agradaria a nivell del col·legi, a nivell de les Illes Balears, obrir el col·legi, continuar obrint el col·legi als col·legiats i continuar amb totes les tasques de digitalització que van començar amb el mandat

0: d'en Ramon, molt important, i continuar en totes les tasques, afiançar les tasques que havien començat i donar impuls, per exemple, a integrar els col·legiats als col·legis i que tinguin sensació de permanència, o sigui, de pertenència a un col·lectiu, i que se sentin identificats i que se sentin respaldats amb la nova Junta.
1: A veure, Anna, jo sé perfectament què és el concepte One Health, però anem a posar-nos en la pell d'una padrina de sa pobla, d'un adolescent d'Inca, de qualsevol persona que no sap què és i que ara ens escolta. Com explicaria una veterinària, una nova presidenta, què és One Health?
0: One Health és un concepte que ha sortit per poder unir realment què és la salut. El primer de tot, la salut és el benestar físic, psíquic i social. Per poder acordar o per poder unir tot el concepte de salut en general, també s'ha de tenir en compte. El One Health és la salut ambiental, la salut humana i la salut animal. Sense unir aquests conceptes que estan intrínsecament connectats, no tenim realment un concepte adequat de salut. El veterinari és un pilar fonamental dintre d'aquest One Health, sostenint doncs no només, o sigui, els veterinaris no només ens dediquem, com té o pot arribar a pensar o veure la societat que vacunem cans i mossos. Nosaltres ens
1: va molt més enllà.
0: Va molt més enllà. Nosaltres s'encarguem del control i la traçabilitat de tota la cadena alimentària d'origen animal, des de la granja a la taula, com és el cap de servei d'epidemiologia, el control de la zoonosis. Això és, sostenim també la salut pública. I això és el concepte de One Health.
1: Mm-hmm. Com han dit, prendrà posició dia 15 de juliol. Volem recordar que vostè ha coordinat l'anàlisi tècnica i seguiment de la normativa relacionada amb el medicament veterinari. Per què va generar tant de rebombori? El senyor Ramon García Espeixarrem amb ell és una persona molt diplomàtica i l'hem vist manifestar-se bastant vehementment per la professió. És a dir, se va regenerar molta polèmica. Per què, Anna?
0: Perquè realment, per el concepte, nosaltres els veterinaris sempre hem estat legislat sota una legislació basada en la medicina humana, que no té res a veure en els conceptes i la idiosincràsia típica de la medicina veterinària. Es va voler fer un guiny de cara als veterinaris en treure aquest Real Decret, el 666-2023 del 18 de juliol, però queda molt lluny de realment ser efectiu per ser de cara a la veterinària. Nosaltres hem de ser exquisits en les paraules i no podem dir que no es pot treballar amb aquest Real Decret. Sí que es pot treballar, però ens suposa una contínua justificació de tots els nostres actes. Per tant, quan un model ordinari requereix la contínua justificació, es converteix en extraordinari i, per tant, aquest model ja no funciona. Nosaltres estem reivindicant que a nivell de l'administració central es modifiquin totes aquestes causes o situacions que siguin necessàries perquè ens permeti continuar sent àgils i eficaços.
2: En el seu mandat, ha canviat molt els membres de la Junta, a vostra aposta per la continuïtat i un segell propi, una mescla de lo que ja venia sent?
1: Noms de la Junta, encara no se poden saber?
0: Sí. El lema de la Junta, el lema nostre, és experiència per protegir, impuls per avançar. Aquest lema indica aquesta combinació d'ambes coses. És important tenir l'històric d'aquest col·legi, perquè és el que estàvem comentant. Tinc membres que continuen, com és la vicepresidenta i tesorera, en Estrella Cintes, o na Marta Cárdenas, que és la vocal de Cavalls, i no està junta, però sí que continuarà, menys mal, al meu costat és també en Vicenç Busquets, que era el responsable de deontologia. Això és important perquè acabem de consolidar, és molt complicat portar un col·legi veterinari i per tot això aquest concepte de One Health, de salut pública, de clínica, de producció, s'ha dit molt ampli, i més en una comunitat autònoma en el que tenim un col·legi uniprovincial en el que hem de treure sortida a qualsevol veterinari de qualsevol illa, i cada illa és un món. Entonces és superimportant haver mantingut gent de l'antiga junta. Ara bé, tenim l'impuls per avançar. I aquest impuls queda reconegut en grans professionals. Jo crec que van ser la meva primer opció i estic molt contenta que tots m'hagin dit que sí a la primera. Entre elles està Amanda Figuerola, que serà secretària i vocal de Salut Pública. Ella coneix, després d'en Ramon, jo crec que millor que ningú al col·legi. Va ser 11 anys tècnica del col·legi veterinari, o sigui, tècnica de tècnica del col·legi. Després, na Maria Matas, vocal de Petits Animals, ella representa l'especialitat en el seu màxim nivell. És una especialista diplomada en oftalmologia. I Manu Ruiz serà vicesecretari, també ha fet algun programa en aquesta casa, i serà vicesecretari i responsable de formació. En Manu va ser responsable de la formació d'AVEPA, que és especialistes veterinaris, és Associació Veterinària Espanyola de Petits Animals, durant 11 anys a Balears, per tant té molta experiència en formació. I per últim, Héctor López. Héctor López és el que representa l'impuls per avançar. Héctor va junt amb la filla d'en Ramon, na Carme García i na Clàudia, van crear el Covid Joves, i és el que ens portarà realment a aquest dinamisme, a aquesta frescura, a integrar les noves necessitats que necessiten els nostres col·legiats.
2: I ara que no ens escolta, com valora el llegat de Ramon García? És un referent. 24 anys, es diu aviat.
0: Bueno, a veure, quan en Ramon em va proposar agafar la presidència, o s'ha de ser inconscient, o temerari, valent, o una barreja de les tres coses. A qui se li ocorreix anar darrere d'en Ramon? Pues, Ramon ha deixat un legat que, a part de tot el que vostès han comentat, jo què m'agafo d'en Ramon? És aquesta capacitat d'anàlisi absolut, amb uns criteris excel·lents, amb rigorositat. És a dir, en Ramon ha deixat aquesta institució en un nivell de credibilitat i dignitat que hauré de fer molta feina per mantenir-la. Jo em quedo amb en Ramon, això.
1: Ramon, preguntes per a vostè. Jo el conec de fa anys, i ja fa estona que vostè deia... Aviat ha d'arribar el moment de fer relleu, ja dut molt de temps, però és veritat que l'excel·lència que vostè importa en el seu model de dur el col·legi quedarà per sempre. És futboler, vostè? És futboler?
3: Sí, clar.
1: Jo ara estic un poc nostàlgic, no? Cristiano s'ha anat, en Messi alerta... Se tanca una etapa que tots els que valoren la seva feina la qualificam en cum laude, és a dir, per què aquesta passa? És el moment?
3: Totalment. I, de fet, a lo millor inclús ha estat un poc massa tard, perquè realment fa 6 anys ja vaig pensar que era el moment, però no vaig trobar aquest relleu, perquè és difícil fer una passa. Jo primer el que tinc que dir és agraïm absolutament de manera total a Anna per fer aquesta passa, perquè el que ha dit ella, hi ha que ser un poc inconscient, que ho van ser tot, quan van dir anem a fer-ho, perquè el que hi ha darrere és inimaginable fins que te trobes enmig, no? I per altra banda hi ha que ser molt valent, i crec que ja ho ha estat. I jo els vaig dir, quan vaig començar fa 6 anys, l'any 2020, que va ser en plena pandèmia, me'n recordo que els vaig dir, escoltau, dic, vull que sapigueu que en 6 anys no sé qui ha d'estar aquí, però jo no hi seré ja. Per què? Perquè perds, vulguis o no tens experiència, però també perds símbols. Vull dir, fa falta que hi hagi gent que comenci i faci altres coses. Jo tinc una cosa important, perquè inclús a vegades ho parlàvem, bueno, no quedaries d'una altra manera, mai.
1: Que això se fa molt. No, tesorera de fora.
3: Mai.
1: Has de deixar els seus temps als nous, no?
3: A veure, jo el que li he de anar ha sempre estat això. Dic, escolta, per fer un cafè, una cervesa, o un gin tònic, tot me va bé. Tot me va bé. A un menú. Vull dir, quedarem, me contaràs, t'escoltaré, jo tens avantatge. Ara, això pot quedar un poc malament, però, clar, jo visc amb tres dones, tenc dues filles, la meva dona... a nivell de feina estic envoltat de dones per tot i sé que emocionalment a vegades són distintes a el que és tractar amb un home i m'he acostumat molt a escoltar i a que la gent se pugui pues, esplegar tranquil·lament i intentar resoldre escoltant, resoldre problemes, no? I jo el que he dit a Anna, m'atens per això, ojo, si me vols ficar una comissió amb el de menester per coses concretes, t'ajudaré. Jo escolegi el duc de dins, són 30 anys, perquè realment són 6 de vocal en la Junta en Tomeu Anguera, més aquest 24 anys de presidència, bueno, 24 i pico, perquè la pandèmia m'ho va fer allargar un poc que més i tal, i realment estic molt a la institució. I per jo era molt important trobar persones que tinguessin aquest respecte, aquesta estima, aquesta professionalitat i aquesta credibilitat per poder tirar endavant i que faci riendes de lo que és una institució com la nostra, perquè ella ho ha explicat superbé. Ha explicat que un col·legi com el nostre una comunitat autònoma com la nostra, que és tan complexa, que som diverses illes, cada una amb una idiosincràsia, amb unes competències. Clar, inclús, de fet, nosaltres ens hem plantejat moltes vegades que tenim una junta que és limitada per tota la feina que hem de fer, perquè som els interlocutors a tots els nivells. Tenim l'administració autonòmica, som interlocutors directes. Andalusia no és així, hi ha un consell autonòmic i un col·legi provincial, vull dir, té una estructura molt més gran, per exemple. Dic Andalusia com dic qualsevol comunitat que sigui poliprovincial. En el nostre cas és així, però és que, a més, tenim unes illes que, a més, tenen un consell insulars que tenen unes competències transferides de sanitat animal. Vull dir, per quan vam negociar, me'n recordo jo, l'any 2008, el conveni d'identificació d'equina, quasi no vam poder signar perquè Menorca volia unes condicions diferents a la resta i ho van tenir que negociar de manera individualitzada en cada institució. Vull dir que, a més, de l'administració autonòmica, te tenies que entendre amb això. Després, a més, el nostre sector, que és el sector d'animals, amb el tema d'animal de companyia, són competències municipals. T'has de relacionar amb els ajuntaments. De fet, ara, amb tot el tema de la identificació i els convenis que estan signant, van per aquí. És a dir, és una complexitat brutal. Més, tota la feina que diu, que ha explicat molt bé, Anna, del tema de representativitat, de relacions col·legials, perquè al cap i a la fi també això també s'ha de tenir molt en compte. Tu estàs representant a 800 col·legiats de Balears, cada uno de su padre i de su madre, con sus problemes, que moltes vegades no volen parlar amb qualsevol, quan tenen un problema volen parlar amb tu com a president. I això li passarà. I has de quedar amb aquella persona i potser et plantejarà coses que dius tenen raó i això m'ho són de replantejar o te dirà coses que dius no, però no li pot dir no. Has d'intentar mostrar-li que no està fent o no té un plantejament correcte de les coses. Vull dir que és una feina que ha que ser molt valent, agosarat i conèixer-la. Conèixer-la perquè tingui, lògicament, un resultat positiu. Jo per això dic, tranquil, aquest no, supertranquil. Ara bé, ells tenen el seu projecte, està molt bé perquè coneixen i tindran la seva continuïtat, però tenen el seu projecte que és nou i crec que això sempre enriquirà moltíssim el que és la institució i la professió.
1: Ramon, com definiria el professional veterinari davant de la nostra audiència? Tot el que fan que no se sap, ben que dir, participen en nombroses funcions vinculades a la salut humana, a la seguretat alimentària.
3: Bueno, jo crec que el primer que hem de tenir clar és que el veterinari és una professió de salut pública. Sempre. Vull dir, pensant en aquesta dicotomia d'assistencial i salut pública i tot el més. Nosaltres som una professió de salut pública perquè fem feina per evitar problemes a mig i a curt i a llarg termini. Clar, la societat a vegades no entén aquesta situació, perquè volen solucions o veuen problemes quan el pateixen i volen una solució. Jo estic malalt, me'n vaig anar al metge, tinc un problema, doncs me diagnosticarà, i me farà un tractament i anirà més bé o pitjor, ja ho veurem. Però en el nostre cas, fem feina per evitar això. I és una feina, moltes vegades, invisible, però imprescindible. Ho ha comentat molt bé. Tot el tema de la seguretat alimentària. Tot el tema d'evitar els riscos i els problemes que venen de lo que són la vida animal dirigida cap a lo que és la producció d'aliments. Però ja no només això, perquè els nostres companys ja fan passes més enllà, compartides amb altres professions. Estan mirant temes d'al·lèrgens, estan mirant temes de problemes derivats de perills químics, de perills físics. Vull dir, tot això s'està fent una feina important. Després, també tenim tota una banda que és la banda ambiental. A la banda ambiental també, amb malalties sembrades per vectors, en el que són zoonosis no alimentàries, que n'hi ha moltes, la ràbia sense anar més en fora, que per que ha desaparegut, doncs pues no, tenim una situació en el nord d'Àfrica i tenim una entrada il·legal d'animals darrerament en pasteres que han generat pues, certs rebombons mediàtics, no? Sobretot Eivissa i tal. I això són realitats, i com aquestes, moltes més. I després pues, tenim la capacitat com a sanitaris de poder fer altres feines. Jo mateix estic ara pues, fent una feina que estava més vinculada a professionals de medicina i crec que estem perfectament preparats perquè la nostra visió també és molt complementària i distinta i enriquidora per el que és una gestió. No? És a dir, que com a veterinaris tenim tot aquest ventall. Però també està tot el tema de la producció animal, que aquí, lamentablement, i això és un dels punts que a dia d'avui sap un poc més de greu, no? És a dir, com el sector ramader, el sector primari, pues, per les circumstàncies econòmiques, socials i de la globalització, pues, ho està passant malament. I aquí jo crec que va un moment que el desenvolupament que varen tenir fins fa d'haver 20 anys, jo, el canvi que és l'ha viscut, era espectacular i era gràcies a el que eren els veterinaris en temes de millora animal, de millora genètica, de millora de les tècniques de producció, de maneig. Vull dir, totes aquestes tasques també són tasques de veterinari. Així que ben que dic que som una professió bastant pluridisciplinar per temes de feina, el que passa és que com que des de fa uns anys el focus està en la clínica de petits animals, sembla que només ens dedicam a això. Doncs pues no, som molt de professionals i aquí a Balears el millor és 30% se dediquen a altres tasques distintes a el que és la clínica pura i dura.
1: Necessitem respostes una mica més curtes perquè tenim moltes preguntes, per favor.
3: Vale, vinga.
1: Clar, i Laura.
2: Bé, senyor García, com és la relació dels col·legiats en la institució? I quant de col·legiats són? Perquè no ho hem parlat.
1: Ha dit 800.
2: 800. Bé, m'ho dic sense informació, perquè sí, sigui la professió que sigui, sanitària o no, hi ha dos tipus de col·legis o de col·legiats, els que tenen col·legiats actius, participatius, i els que hi van i no trepitgen mai el seu col·legi. Com és el manescal?
3: Doncs pues com a tots, francament. Vull dir, hi ha gent que és molt col·legial i molt activa, i hi ha gent que no ho és. Vull dir, nosaltres podem dir que en general tenim un percentatge important de participació. Tenim assemblees d'un nombre de persones que no és normal a altres col·legis. Quan fem assemblees de pressupost i tot això, doncs tenim. Veiem que hi ha gent interessada i que... Però realment això és un problema de totes les institucions. Vull dir, la gent el que vol és que li arregli els problemes. Realment van fer fa molt d'anys i a cap. Un estudi de projectes, d'implantació per projectes i tal, i me'n recordo que tenim un consultor que diu és que un col·legi és un servei higiènic. Què vol dir això? Vol dir que és un servei que si no existigués generaria molt de problemes. Però si està... passa com a totalment desapercebut, és necessari que estigui. El que passa és que la valoració a vegades depèn de cada un.
2: Clar. I ha canviat molt la situació amb la llei de benestar animal? Els animals, a la fi, tenen drets?
3: Home, jo crec que està molt clar. El canvi, aquesta llei ha estat molt positiva en aquest sentit. Amb les seves mancances, que també les van comentar en el seu moment, perquè també crec que se van plantejar coses d'un caire, a vegades, massa emocional i no... tècnic i objectiu. Nosaltres hem d'estar a la banda tècnica, professional, objectiva i donar aquest tipus d'arguments. Ha millorat l'estatus dels animals? Ha donat eines perquè millorin.
2: Clar.
3: Jo crec que sí, ha reconegut una realitat, però hi ha tota una tasca que fer darrere, perquè sempre està com apliques aquesta norma i alerta que encara queda tot el desenvolupament reglamentari, perquè hi ha moltes coses que s'han posat damunt la taula, però que encara no sabem de quina manera s'hauran d'acabar d'executar. De fet, estan en tot aquest procés d'elaboració normativa, però, bueno, no és fàcil.
1: Anna, vostè és experta en petits animals. Ara tenim la segona onada de calor. Tot indica que serà un estiu complicat, sempre 60 persones, però ens hem de centrar també en els animals. Què han de fer perquè s'hidratin i no pateixin un cop de calor? O com reaccionar davant d'un cop de calor, que és important? Com reanimar l'animal?
0: Sí, cert. Els hem de donar, ja que si de cas la ingesta alimentària que sigui com nosaltres més petita, distribuïda en diferents moments del dia, sempre que tinguin aigua fresca a lliure disposició, zones d'ombra. Jo, per exemple, jo tinc tres moixos i quan surto de casa, jo als meus fills els digo, sempre els dic, tanqueu l'aire, tanqueu l'aire, no? Vigila l'electricitat, però jo me'n vaig de casa i els deixo l'aire condicionat a 26 graus, si m'ho puc permetre. És a dir, facilitar, això és com a anècdota, no? Però si veiéssim, evidentment, sobretot molt important, mai deixeu un animal de companyia ni un minut en un cotxe, ni amb les finestres baixades. Els cops de calor apareixen de forma molt repentina, molt ràpida, i són molt greus. Si trobéssim que... I després no passegeu els animals en plenes hores de màxim calor. Sempre és aconsellable que sigui a primera hora del matí o darrera hora del vespre. I si veiéssim qualsevol moment que hi ha un cop de calor, veuríem molt de pendeig, saliveo, mucoses vermelles, atureu, ombra, fresca, aigua, doneu aigua i de seguida aneu cap a un veterinari.
1: D'acord, amb estos oients que estem conversant amb Anna Sánchez, nova presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris, i amb en Ramon García, que surt després de 24 anys. Fem una petita durada i entram en la recta final del programa.
4: Vida saludable. IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és investigació.
6: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'obram, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
1: Darrers dos minuts de programa. Podem, el manco, descriure o anomenar totes les institucions, Ramon i Anna, en la qual els veterinaris fan feina? La policia local, policia muntada. Amb el COFI i Naturopart fan feina vostès. Amb totes les caneres municipals, ho ha dit vostè abans, amb el control dels moixos i la seva reproducció. Tot allà, el Seprona, en qui fan feina, els veterinaris?
3: Pues en tota aquesta gent que ha comentat. I a més d'això, pues, també amb altres entitats, altres col·legis professionals, per temes que siguin transversals, i associacions, inclús vam inclús estar a punt de signar, bueno, van signar convenis amb l'associació Voltor Negre fa molt d'anys, vull dir, com aquestes, Federació Balada de Trot, en fi, qualsevol...
1: Protectores, no?
3: També, protectores, tenim acords amb ells, i bueno, i contactes sobretot i converses, perquè a vegades es complexa, però tenim problemes comuns que nosaltres hem de resoldre, perquè tenen molt de companys que estan fent feina allà. I no sé, així a nivell general, Centre de Protecció Animal, ja ho han dit, i associacions empresarials també, vull dir, amb sindicats s'han tingut qualque contacte també, associacions de perruquers, per exemple, de canins, també hem fet feina amb ells, vull dir, és que és molt complicat ara.
1: Anna, i amb els biòlegs, perquè els podòlegs i els traumatòlegs sempre diuen, no, el peu és meu, no és teu, els biòlegs, tot el que sigui mà, és biologia, com s'ho duen veterinaris i biòlegs?
0: Bueno, com no, pues amb respecte i cada un pues, protegint les seves competències, sin más.
1: Bé. Ramon García, ja sap vostè que és un plaer personal haver-lo conegut, haver-lo tractat i professionalment també, perquè deixa el llistó, evidentment, molt alt. Continuem telefonant-lo, perquè vostè és cap d'epidemiologia i, evidentment, seran coses que volen xerrar amb vostè. Gràcies per tota aquesta feina i per aquesta comunicació directa amb nosaltres sempre.
3: Moltes gràcies, Carlos, però jo també ha estat un plaer i m'he sentit sempre molt ben acollit aquí. Gràcies.
1: Anna Sánchez, moltíssima sort i encerts. Enhorabona a aquesta nova etapa, que vagi molt bé aquesta presa de posició dia 15 de juliol, que és ja, i estarem en contacte segur, perquè aquí, en aquest programa disponible, sempre tenen veu els manescals. Gràcies i fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Laura, ens acomiadam. Bon cap de setmana, tornem la setmana que ve.
0: Igualment, gràcies. Carlos, gràcies.

0: Els satèl·lits han canviat la nostra manera d'investigar el planeta, sobretot l'oceà. Ja sabeu que hi ha tota una xarxa de satèl·lits que ens donen dades constants dels canvis ambientals de la superfície terrestre, dades que es fan servir per a multitud d'estudis, com alguns dels que us parlàvem al Nautilus en certa freqüència. Satèl·lits de la NASA, el SWOT, en què treballen l'IMEDEA i el SOCIP, o els de la sèrie Sentinel del programa Copernicus. I de bé, aquesta setmana des de Cabo Cañaveral s'ha llançat un satèl·lit batiat amb el nom de Posidònia, pagat pel govern balear en 3 milions i mig dels fons Next Generation i que recopilarà dades per comprendre els efectes del canvi climàtic a la nostra regió. Està molt bé això de seguir recopilant dades, però el que necessitem amb urgència és fer cas a totes les que ja tenim, que són moltes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Com estàs, Dani? Bona nit.
1: Bona nit, molt bé. Bona nit a tothom.
0: Ràpidament, anem als temes d'avui. Primer parlarem amb l'investigadora de l'IMEDEA, Marta Marcos, que ens explicarà els resultats d'un estudi que mostra com ha augmentat el món el risc d'inundacions extremes per mort del canvi climàtic. El treball aporta una de les primeres evidències globals basades en observacions que permeten atribuir directament al canvi climàtic d'origen humà l'increment del perill d'inundació costanera. L'anàlisi se centra principalment en l'efecte de la pujada del nivell de la mar, però ja és molt significatiu i hem de sumar el panorama que pinta aquest estudi amb un altre més regional presentat aquesta setmana i que torna a advertir de la pèrdua de platges a Balears, fins a un 60% de superfície. Parlo de la tesi doctoral de la UIP d'en Pau Luque i que, per cert, ha codirigit de Marta Marcos.
1: Com deies a l'inici, anem acumulant estudis que ens pinten un panorama desolador i potser on estem fallant és fer-los cas i prendre mesures urgents per frenar en la mesura del que ja puguem aquest canvi climàtic.
0: Efectivament, no us podem cansar de dir-ho.
1: Bé, després de parlar amb Marta Marcos, hem de parlar de restauració marina. La Fundació Marilles ha elaborat la primera guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, un informe que ens diu què hem de considerar restauració i com hem de fer-ho per fer-ho bé. Ens ho explicarà Margalida Montserrat, coautora de l'estudi.
0: I també us volem parlar d'una nova galàxia nana ultrafeble trobada vora Andròmeda, en una investigació liderada des de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. I després traurem el periscopi.
1: Efectivament, avui parlarem dels bidons que contenen material radioactiu que porten dècades al fons marí a 600 quilòmetres de la costa gallega. Són 200.000 bidons i s'han detectat fuites en alguns d'ells.
0: És un tema que vàrem parlar ja fa un temps i ara tenim novetats. Idò, aquest és el sumari del Nautilus d'avui i anem a parlar d'inundacions i canvi climàtic.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
1: IV3 Ràdio és diversió.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IV3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IV3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale, play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'uram.
6: Aquí, a IV3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.

0: Aquesta setmana, la Fundació Amarilles ha presentat la guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, que té com objectiu convertir-se en el mar de referència per a administracions, entitats i empreses que vulguin impulsar o finançar projectes de restauració. I bé, ja sé que estàu pensant que aquí hi ha molt de marge per operacions de greenwashing empresarial, però Amarilles ja haurà tingut en compte això. Bé, anem a veure quins són els punts més importants d'aquesta guia de restauració marina i us explicarà una de les seves autores, que també és investigadora de l'informe Mar Balear. Margalida Montserrat, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Bé, estic segura que els oients, quan senten parlar de restauració marina, estan pensant en tots els projectes que es presenten en aquestes illes per restaurar Posidònia. Però quan parlem de restauració ecològica de la mà, de què parlem exactament? Fins on abasta el concepte?
1: Doncs sí, la restauració d'ecosistemes és un concepte molt ampli. Hi ha moltes activitats i iniciatives que fan part d'aquesta restauració d'ecosistemes. I és veritat que ara hi ha molt de projectes, moltes iniciatives per restaurar diferents hàbitats, sobretot Posidònia, que és tan important i tan rellevant a les illes. I dins la restauració, com he dit, hi ha moltes etapes. Una podria ser, que és quasi la final, aquesta replantació de Posidònia, que podria ser una introducció d'espècies, però hi ha altres activitats que també s'han de dur a terme. Una que ens agrada recalcar molt és que abans d'introduir cap espècie, d'intentar recuperar cap ecosistema, s'ha d'intentar protegir, s'han d'eliminar les pressions que han dut que aquest ecosistema se degradi o desaparegui.
0: Clar. Bé, i per què feia falta una guia estratègica específica per la Mar Balear? Quin buit ve a omplir o quina necessitat detectàveu?
1: Clar, això va sortir una mica internament perquè estaven sorgint molt de projectes i nosaltres necessitàvem una guia per saber quins projectes podien ser més eficients, per poder catalogar un poc el que passava. I aquesta guia vol ser precisament això, és una recopilació de conceptes i de principis internacionals que expliquen que ha de tenir un projecte perquè sigui ecològicament eficient, perquè tingui èxit. I això és el que hem intentat fer. Ens hem basat de guies de diferents institucions, els han recopilades, per tal de que sigui possible veure en què ha de consistir un projecte de restauració ecològica, que haurien de tenir en compte perquè sigui un projecte realment eficient i que la restauració, les activitats, perdurin amb el temps, perquè restaurar és clar i dur molt de temps també restaurar un ecosistema, no és una acció puntual.
0: Clar. Bé, ja has remarcat, que a més ho vau remarcar, el presentar la guia, no? Que restaurar no té sentit si abans no s'eliminen les causes de la degradació. Bé, des d'aquest punt de vista, des d'aquest principi, és molt difícil que puguem pensar que es pot restaurar res a les illes perquè les pressions continuaran.
1: Clar, és que restaurar és un procés ecològic però també social. És a dir, per restaurar hem de tenir en compte tots els actors implicats, des dels usuaris, des dels gestors, des de l'administració, els locals, i pot implicar també canvis en aquest nivell, com per exemple un ús més sostenible de recursos o reduir pressions, que ja han dit, algunes poden ser més fàcils que reduir que d'altres.
0: Està clar.
1: Per exemple, hi ha el canvi climàtic, que és allà, a escala global, que aquest localment és més difícil de controlar. Però si intentant controlar els altres factors, els ecosistemes són molt resilients i quasi segur que seran més forts front a aquest canvi climàtic. A lo millor no poden controlar la temperatura de la mà, però sí poden controlar la qualitat, reduir els vertits o eliminar-los, evitar els fondejos.
0: Exacte. Però ara mateix estan duent a terme projectes de restauració a Posidònia sense que s'hagin eliminat les pressions. Augmenta el sector nàutic, augmenta la contaminació, el canvi climàtic, evidentment que podem fer poca cosa així a nivell local, però sí que podem fer. No ho sé, ho dic perquè és veritat que parlam de que és important que s'eliminin les pressions abans de començar a restaurar, però això sembla impossible.
1: Sí, és difícil, és molt difícil, però s'hauria d'intentar. Ara mateix, com has dit, hi ha molts projectes. Aquests projectes solen ser a determinades escales espacials localitzades
0: Sí.
1: i la majoria actuen a zones on l'ecosistema s'ha degradat, ja sigui la praderia de Posidònia o d'una altra fanerògama com la cimolacea o
0: Sí.
1: sobre els boscs de macroalgues. I Pontura sí que localment ells han aconseguit controlar les condicions que han fet que aquesta pradera pugui desaparèixer, que aquest ecosistema desaparegui. Però es veu que els projectes de restauració sempre tenen un impacte més fort o un benefici més gran pel medi ambient quan se fan escales espacials el més grans possible, perquè els
0: Clar,
1: processos ecològics
0: està clar.
1: necessiten escales espacials molt grans. I això també és un repte.
0: Bé, i quins hàbitats o ecosistemes diries que són avui prioritaris a l'hora de restaurar a la Mar Balear?
1: Clar, han de saber que no ho poden restaurar tot, així
0: Clar.
1: que han de prioritzar una mica aquells hàbitats que coneixem que tenen un alt valor ecològic, que acumulen molta biodiversitat, que tenen funcions ecosistèmiques importants, que funcions ecosistèmiques són els beneficis que aquests hàbitats ens donen, com podria ser protecció costera, producció d'oxigen, segrest de carboni, producció d'aliments, i entre ells destaquem, òbviament, les praderes de fanerògames, la Posidònia oceànica, la cimolacea nodosa, també els boscs de macroalgues, el que coneixem com a espècies cistoseira, aquestes grans algues brunes,
0: Sí.
1: que serien unes cosines d'esquels, d'aquest bosc de quelps tan impressionants que tenim pel Pacífic. Aquí en el Mediterrani tenim aquesta miniaturització de les espècies i aquí tenim les cistoseires, que són molt més petites, però tenen

0: encara que, bé, no es pugui tornar enrere del tot, no?
1: Sí, això és una altra cosa que hem de saber, perquè quan volem planejar un projecte de restauració hem de fixar uns objectius, hem de tenir també un ecosistema de referència, hem de conèixer molt bé l'ecosistema que volen restaurar, amb
0: Sí.
1: quin estat es troba, quines pressions ha sofert, però també hem de voler saber a què volem que s'assembli. Hem de tenir un ecosistema de referència. I aquest ecosistema no podrà ser sempre com un ecosistema de fa 50 anys, perquè fa 50 anys potser no teníem aquestes onades de calor tan fortes.
0: Clar.
1: Així que també ho hem de tenir en compte, hem de saber fins on podem arribar.
0: Hi ha prou evidència científica sobre què funciona i què no al Mediterrani, a la Mediterrània i concretament a les Balears, o encara anar en curs de dades?
1: Jo crec que els científics han fet molta feina i estan fent molta investigació i depèn molt dels ecosistemes. Hi ha ecosistemes que estan més ben estudiats, que han estudiat diferents tècniques que serveixen per introduir aquestes espècies o per restaurar funcions ecosistèmiques, i n'hi ha d'altres que estan menys estudiats. Però jo crec que sí, que tenim diferents tècniques que saben que funcionen, que sempre s'han d'adaptar a cada ecosistema, a cada lloc en concret, perquè la petita escala que tenim sempre, cada petit lloc que volen restaurar, pot ser molt diferent un dels altres. Pot
0: Clar.
1: tenir condicions que facin que hagin d'utilitzar unes tècniques o unes altres.
0: Bé, m'us pots posar un exemple de restauracions que estiguin funcionant i es puguin considerar, bé, prioritàries, importants, més enllà de sa Posidònia que hem parlat?
1: Exacte, per exemple, a Menorca tenim, per exemple, restauracions de bosc d'algues brunes, d'aquestes cistoseires.
0: Sí.
1: Ja fa un parell d'anys que se varen fer restauracions pel Port de Mahó, que han donat molt bons resultats, que s'estan mantenint en el temps i que, de fet, són un exemple a nivell de Mediterrani. I això és molt esperançador, perquè vol dir que és possible reintroduir espècies una vegada la qualitat de l'aigua ha millorat.
0: Clar, hi ha casos en què la millor restauració no és intervenir directament, sinó eliminar la pressió i donar temps perquè el sistema es recuperi tot sol, no? Això també haurien de tenir-ho en compte.
1: Sí, això és molt important, com dius, perquè els ecosistemes són molt resilients. I si fos possible deixar en pau tots els ecosistemes, no impactar-los més,
0: Clar, important.
1: cosa que és molt difícil, perquè avui en dia
0: Sí.
1: és molt difícil no tenir un impacte, seria possible. Amb els anys jo crec que aquests ecosistemes se podrien anar regenerant per ells tots sols.
0: Clar.
1: A la millor espècies de vida molt llarga i creixement lent prendrien més temps de recuperar-se. Espècies de dispersió més curta, com els hàbitats aquest de cistoseires, que m'agraden tant, que he comentat,
0: Sí.
1: també estarien més estona, desenes d'anys, però jo crec que seria possible. I la restauració entra per accelerar una mica aquest procés, perquè avui en dia necessitem tenir ecosistemes sans ja, per
0: És
1: ser més
0: urgent.
1: resilients en el canvi
0: Clar,
1: climàtic.
0: clar. Bé, és que jo estic pensant, per exemple, a Terra varen cometre molts errors. Per exemple, quan hi havia un incendi, jo record que Balears repoblàvem, no?, amb pins nous, i després varen veure que això era un esforç i un cost que no era necessari perquè els boscos es recuperen, bé, relativament ràpid, a més. Clar, han comès molts errors a Terra i també em preocupa que a la mà, que ho coneixem menys, cometrem els mateixos errors. Ho dic, per exemple, també per temes de reintroducció o eliminació. Per exemple, eliminar bogamarins per afavorir la cistoseira o introduir ostres, que és un dels punts que he vist a l'informe, que em pareix molt interessant, perquè és veritat que abans, fa 20-30 anys, es veien moltes ostres i són molt importants per l'ecosistema, però ara no en veiem. Tot això, a vegades, pareix que jugam, bé, jugam amb organismes que a vegades no responen a el que nosaltres esperam d'ells. No sé si m'explic.
1: Sí, totalment. Els ecosistemes són sistemes molt complexos, molt fràgils. Tocar una espècie és com un
0: Clar.
1: trencaclosques. Si llevam una espècie, si disminueix, si augmenta, pot tenir conseqüències a vegades molt difícils de preveure. És per això que van de restaurar, han de tenir un nivell de coneixement dels ecosistemes enorme. I a vegades, a nivell experimental, en entorns més controlats, que és on se fan els estudis, és més fàcil preveure què pot passar. Però en el medi marí és sempre el més difícil. És per això que sempre diem que cada lloc de restauració tindrà unes característiques diferents a qualsevol altre. El que ha funcionat a Mallorca pot no funcionar a Menorca i pot no funcionar a Eivissa. S'ha de conèixer molt bé cada lloc, conèixer molt bé les pressions que hi ha i estudiar-les molt bé. I

0: I sí, s'ha de saber molt bé quines conseqüències pot tenir llevar una espècie i introduir-ne una d'altra. També s'està parlant ara, a veure si s'ha de, això més a nivell acadèmic, experimental,
1: Sí.
0: s'està parlant molt de, és que hem de restaurar amb aquestes espècies que sabem que no són tan resistents a l'augment de temperatura, o és que hem de privilegiar espècies més resistents? Ja és un dilema una
1: Clar,
0: mica ètic.
1: és un bon debat,
0: Sempre de
1: clar.
0: tenir en compte, sí, que per restaurar un ecosistema no n'hem de destruir un altre.
1: Està
0: No hem
1: clar.
0: d'utilitzar mètodes destructius per obtenir plàntules o per obtenir llavors o per obtenir propàguls. Això també és molt important. I ara amb aquest boom que hi ha d'iniciatives de restauració, que està molt
1: Sí.
0: bé que existeixi aquesta preocupació, hem de tenir això en compte. Hem de saber també si els objectius que fixa la Unió Europea són factibles i com. Perquè, com has dit molt bé, a nivell terrestre la restauració va començar fa molt més anys, però a la mà és més recent.
1: Sí. I també és important que sapiguem diferenciar els projectes amb base científica, amb iniciatives simbòliques o en greenwashing directament, no?
0: Exacte. Jo crec que els principis que recopilam en aquesta guia ens poden ajudar un poc a diferenciar si un projecte pot tenir un èxit, pot tenir èxit o té més probabilitats de tenir èxit, d'estar ben pensat, de tenir solucions, de tenir un seguiment, perquè és molt important el seguiment.
1: Sí.
0: Sempre hem de protegir abans i després de restaurar, perquè si no, les pressions poden continuar o en poden venir de noves. I és molt important controlar possibles pressions noves, perquè el que volem és mantenir el que ja hem pogut recuperar en el temps.
1: Està
0: I és
1: clar.
0: per això que el seguiment a llarg termini és molt important. No podem fer una acció concreta, un minut concret o arreglar una petita cosa.
1: Bé, seguia, està pensada per gestors, també per empresaris, però la pot descarregar qualsevol, la pot tenir tothom.
0: Exactament, està pensada perquè pugui ser entendible per tots nosaltres. Si tenim curiositat per opinar, per saber sobre projectes de restauració que potser estan passant en el nostre municipi mateix. I està disponible a la web de Marilla, se pot descarregar en català i castellà en format PDF. I
1: Fantàstic.
0: sí,
1: Val.
0: encantat si això pot tenir un interès o pot ajudar la gent, potser a tenir més accessible totes aquestes diferents guies i principis
1: Clar.
0: internacionals que intentem recopilar.
1: Clar, a part d'estar molt bé que ciutadans coneguin el que s'està fent, encara que ells directament no vagin a fer res, que sàpiguen el que es fa. Això em pareix importantíssim. Bé,
0: Exactament,
1: em pareix tan important que
0: sí.
1: si no, no faria cap programa, evidentment. Així que està
0: Exactament. La
1: clar.
0: implicació ciutadana és essencial, perquè necessitem el suport de
1: Clar.
0: locals, també, perquè és un procés que ha de participar tothom. Per exemple, un exemple que està passant en el sud d'Itàlia, que també és com molt il·lustratiu, hi ha unes vedes allà per pescar-hi sons i s'estan restaurant perquè la gent no compleix les normes, les vedes aquestes per pescar o les talles
1: Ja,
0: mínimes. Això
1: clar.
0: no té cap sentit. No poden restaurar si primer no se fan complir les normes i si la gent no està d'acord en deixar aquests organismes a la mà els temps que necessiten per reproduir-se i créixer.
1: Clar, necessitem uns ciutadans informats primer i després conscienciats. Bé, idò, avui hem volgut entendre una mica millor què vol dir restaurar la mà i sobretot perquè no basta només amb voler reparar el que s'ha degradat, sinó que abans cal aturar allò que ho continua fent malbé, està clar. N'hem parlat amb la Margalida Montserrat, de la Fundació Marilles, a partir d'aquesta guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear. Mil gràcies, Margalida. Fins un altre
0: Moltes
1: dia.
0: gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
3: Me dormí en el metro y me salté una estación, y al entrar a un túnel fui al espacio exterior.

0: Tenim un apunt d'investigació astronòmica. L'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, un centre del CSIC, ha liderat el descobriment d'una nova galàxia nana, ultrafeble, a les proximitats d'Andròmeda. Aquesta nova galàxia es diu AND-36, AND-Andròmeda, i per cert, la galàxia Andròmeda, la gran galàxia veïna de la Via Làctia, es diu M31, el catàleg astronòmic, concretament el catàleg Messier. Però segur que el que voleu saber és què són aquestes galàxies nanes i quina importància té això. Anem a escoltar a la investigadora Joana Tsakovska.
1: Nosotros hemos descubierto Andrómeda 36, una de las galaxias enanas más débiles identificadas en torno a Andrómeda. Las galaxias enanas ultradébiles son los sistemas galácticos más pequeños conocidos. Formadas en las primeras etapas de la historia del universo y dominadas por materia oscura, constituyen auténticos fósiles cósmicos que permiten estudiar cómo se formaron las primeras galaxias y poner a prueba los modelos sobre la naturaleza de la materia oscura. Y nuestro estudio sugiere que Andrómeda 36 es una galaxia muy antigua, pero lo que está claro, sin embargo, es que Andrómeda 36 es una de las galaxias satélite de Andrómeda más débiles descubiertas hasta la fecha.
0: Consideren que aquesta minigalàxia té 12.500 milions d'anys i encara que saben ja que és pobra en metalls pesants, volen determinar amb més precisió les seves propietats i esperen poder fer-ho en els propers anys. I quina importància té això?
1: Cada nuevo descubrimiento como Andrómeda 36 es importante, ya que puede indicar que aún estamos encontrando solo la punta del iceberg de una población mucho más numerosa de galaxias extremadamente débiles.
0: Si voleu saber més detalls d'aquesta galàxia i del treball de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, us recomanem una visita a la seva web iaa.csic.es.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
1: IV3 Ràdio és participació.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Medi Ambient i Ciència a IV3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
5: I de trem ja al periscopi, avui mos volem fixar en els bidons radioactius que romanen a la fossa atlàntica, i ara mos ho explica en Dani, no?
6: Sí, són restes, ja n'havíem parlat, que es troben ben a prop de la costa gallega, a uns 600 quilòmetres. Diversos països europeus els hi van llançar entre els anys 40 i els anys 80 del segle passat. Són 200.000 bidons, es diu aviat.
5: 200.000.
6: 200.000 amb residus radioactius. I ara una missió francesa anomenada NOTSUM i dirigida pel Centre Nacional d'Investigació Científica francès, apunta que el principal perill afecta les aigües de Galícia. S'han detectat bidons deteriorats i fuites que podrien ser perilloses. Els estudis van començar fa 2 anys amb la intenció de cartografiar per primera vegada l'extensió d'aquest abocador radioactiu gegant. Se'n coneixia l'existència de fa molts anys, però mai ningú l'havia verificat les seves dimensions i la taca que dibuixa al fons de l'oceà. Van emprar un submarí, l'UX, amb capacitat per submergir-se a 4.000 metres de profunditat.
5: I què hi varen trobar?
6: Quan havien cercat en 120 quilòmetres quadrats dels props de 10.000, o sigui, estem parlant d'una centèsima part d'aquest abocador, s'hi van localitzar més de 1.000 bidons. Els aparells del submarí varen detectar nivells baixos, això sí, de radionucleids, i es va descartar que hi hagués urani o material fissible. Això, com a mínim, era una notícia de mal menor. Amb tot, el mal menor aquí és prou gros. Diuen que segurament els bidons contenien material de laboratori i d'oficina vinculats als inicis de l'energia nuclear civil del tipus de baixa i mitjana activitat. Fins llavors, l'únic que s'havia constatat eren unes fotografies dels bidons fetes als anys 80 per un robot submarí. El llançament dels bidons es va aturar l'any 82 i no es va prohibir definitivament aquesta pràctica fins una dècada més tard. El 2005 es varen recollir mostres de peixos de la zona sense que es difonguessin gaire la informació dels resultats d'aquests anàlisis.
5: I ara s'hi ha tornat a investigar.
6: Ara, tants d'anys després, s'hi ha tornat. Aquesta ocasió, darrera ocasió, va ser entre el 27 de maig i fins al 28 de juny, fa 4 dies. S'han fet observacions directes dels residus localitzats. Uns 30 científics, una trentena de científics, van fer 20 immersions amb un submergible tripulat, es diu Nautile, a 4.700 metres de profunditat, i han pogut confirmar l'estat de degradació d'aquests bidons. Alguns presentaven vessaments i, tot i que els valors, com deien, de radionucleics detectats eren relativament baixos, són superiors als que esperaven. Ara, en terra, podran fer una sèrie de proves que portaran més informació i més detallada de la qual s'ha pogut obtenir en aquesta ocasió a 5.000 metres de profunditat. Durant les immersions s'han recollit també mostres d'aigua, sediments, organismes organismes vius per estudiar la possible dispersió de la radioactivitat. Mentre tot això ho fa una missió científica francesa, el govern espanyol, hem de dir, es limita a fer analítiques radiològiques en aigües costaneres, no en aquelles latituds. A més, el Consell de Seguretat Nuclear diu que Espanya no va llençar cap bidó i que, per tant, no és responsabilitat seva, sí que seria la de la salut, del medi ambient, sí, de la costa, sí, i de les persones i dels animals d'aquesta zona. A més, una campanya de Greenpeace, que ja ha recollit 20.000 signatures, reclama a l'Estat espanyol i a la Unió Europea que s'investigui l'estat real d'aquests bidons. En pocs mesos s'espera que aquesta missió, que just ha finalitzat ara fa uns dies, disposi de les dades i els resultats definitius d'aquest estudi, que es traslladarà a la Comissió Europea i al Comitè de Radioactivitat OSPAR.
5: Bé, Greenpeace demana que s'investigui, però realment ja tenim una investigació i el que us diu no és bo, clar, vull dir, ja tenim prou per respondre, no? Realment.
6: Sí, la veritat és com el que apuntaves al principi. O sigui, tenim moltes dades.
5: Exacte,
6: i cal...
5: Exacte, ja està bé de recollir dades. Passa'm alguna
6: cosa. I cal fer alguna cosa.
5: Tinc aquesta sensació, realment, fent aquest programa, sí, de que recollim moltes dades. Sí. Tenim moltes dades de tot, canvi climàtic, d'això, de la radioactivitat. I vinga, recollir dades i demanem estudis constantment, però ja en tenim molts. Passa'm alguna cosa.
6: És desesperant. Parlem de més dades?
5: Exacte, és desesperant.
6: Parlem de més dades?
5: Vinga, sí. Què més m'ho expliques ara?
6: Més alegries. La indústria química, que dispara la seva inversió per fer lobby per afablir els controls de la Unió Europea, ho denuncia... Sí, estupendo. Ho denuncia un informe publicat pel Corporate Europe Observatory que apunta que el sector químic està aconseguint els seus propòsits de desregulació amb impactes en el que seria la salut i el medi ambient. Concretament, des de l'any 2020, la indústria química ha augmentat en un 60% la seva inversió en accions de lobby davant les institucions comunitàries. En xifres, ha superat cada any els 46 milions d'euros anuals amb aquest objectiu de reforçar la seva influència i pressió sobre els polítics i d'aquesta manera aconseguir afablir les normes que protegeixen els ciutadans dels productes químics i pesticides nocius. Una inversió que estaria resultant rendible per a aquest sector, ja que en paral·lel la Comissió Europea ha posat en marxa la major ona de desregulació mai vista a la Unió Europea per a desmantellar o privar d'eficàcia importants lleis vinculades a la seguretat química.
5: Bé, i quins beneficis concrets han obtingut d'aquesta estratègia?
6: Es poden resumir en un exemple que no és poca cosa, que pel fet que han aconseguit que la Comissió Europea renunciï al compromís que ja havia adquirit formalment de millorar el reglament REACH, que respon a les sigles de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques, que és la principal norma europea sobre productes químics, i l'objectiu d'aquesta normativa és garantir un alt nivell de protecció per a la salut humana i el medi ambient enfront de l'ús de productes químics. És una normativa que ja de per si la que està vigent és deficient, però és que no només no s'ampliarà o es millorarà, sinó que la indústria química aconsegueix afeblir-la i dificultar l'aplicació d'aquesta llei existent, que, com dèiem, és força millorable.
5: Ja, i com podem assegurar que hi ha una acció de lobby al darrere?
6: Aquesta maniobra de la indústria ha quedat al descobert després d'una filtració d'un document que acaba de fer públic l'Oficina Europea de Medi Ambient, que és una àmplia coalició d'entitats conservacionistes europees.
5: Sí.
6: El text destapa com el Consell de la Indústria Química Europea, que és el principal portaveu dels interessos del sector químic i líder de la seva inversió de lobby, dicta a la Comissió Europea una sèrie de mesures que, en cas de posar-se en marxa, i cito textualment, com diuen en aquest informe, suposarien una considerable deterioració de les proteccions i obligacions existents i de l'aplicació d'aspectes claus del reglament REACH vigent en perjudici de la defensa de la salut humana enfront dels riscos tòxics. Aquí és, definitivament és una acció directament encaminada a frenar qualsevol regulació, qualsevol control sobre aquesta indústria, i com a conseqüències, si actualment amb el reglament REACH actual ja es triga més de 20 anys de mitjana a identificar i prohibir una substància tòxica, 20 anys, mentrestant es segueix contaminant, imaginem si la tendència serà a desregular cada cop més,
5: clar,
6: fer una normativa més complexa, més costosa per a les autoritats. El resultat és que els ciutadans estaran exposats, indefensos, davant substàncies que són perilloses durant més temps encara que no del que estan ara. I la reacció sempre serà encara més tardia, mentre altres van fent negoci.
5: Està clar.
6: Hem de dir també que la indústria química també pretén reduir els requisits legals sobre les dades de toxicitat i la substitució de proves experimentals, que són proves necessàries per determinar si les substàncies químiques són nocives, i les vol substituir per mètodes que són més dubtosos. Això podria facilitar la comercialització de substàncies sense tenir dades adequades sobre els seus efectes. I també estem que darrere de presumptes col·laboracions o negociacions, i ho posem entre cometes, amb l'Agència Europea de Productes Químics, no siguin més que ingerències per entorpir precisament el seu treball, que és a dir, a fer d'interferència, una interferència clamorosa davant l'avaluació de risc de les substàncies tòxiques que exerceix aquesta agència.
5: De les estratègies dels lobbies de pressió podríem fer uns quants treballs i uns quants estudis també, no? Bé, els perills són obvis i tenim molta literatura científica al darrere, milers de recerques i nombrosos informes han advertit que la contaminació química és un factor que pot estar contribuint de manera notable a l'increment d'incidència de nombrosos problemes de salut a les darreres dècades, amb un cost sanitari anual de desenes de milers de milions d'euros. Tot això, a més, el cost mediambiental, clar, salut i medi ambient.
6: Exacte, i això en normativa i en productes europeus, perquè si ens fixem en un altre cas, pot ser encara pitjor, fins i tot en productes importats com el cafè. Ho dic per esmentar un altre informe que es diu Verí, el teu cafè, que apunta que el cafè que es consumeix a la Unió Europea conté un 60% dels pesticides prohibits al vell continent.
5: Vaja.
6: De la llista de pesticides, el 60% estan presents en el cafè que podem prendre. Amb les dades s'han fet estudis, amb dades oficials, amb alguns estudis de camp, també han analitzat el cafè produït en països com Brasil, Colòmbia, Kènia, Vietnam i alguns altres, i s'hi han trobat aquestes substàncies plaguicides. Allí no estan prohibides, aquí sí, a Europa sí. I així els camps europeus estan lliures d'aquestes substàncies que s'empren en camps d'altres racons del planeta perquè els europeus els consumim amb una tassa de cafè amb plaguicides prohibits. Parlem de substàncies que, com dèiem, són cancerígenes, són tòxics que afecten la reproducció, són disruptors endocrins i neurotòxics. No tot el cafè, hem de dir, ho xifren en una de cada 5 tasses, però també han trobat glisofat present a 3/4 parts de les mostres analitzades.
5: Bé,
6: pitjor de tot, com a conclusió, és que la Unió Europea ven aquestes substàncies als països, a tercers països, que les empren als seus cultius, o sigui, en fem negoci, i després ens ho prenem una tassa.
5: Bé, jo no em prendré una tassa perquè no bec cafè, de dir.
6: Salvada, pues.
5: Salvada, no? Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani. I aquesta setmana morna Bonnie Tyler i mos volem acomiadar amb una cançó seva perquè necessitàvem molts d'herois per al medi ambient. En Dani Manau i en Pablo Morganti a la sala de màquines i jo mateixa mos acomiadam fins la setmana que ve. Molt bona nit.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Estima molt, perquè en l'amor hi ha la veritable força. I qui estima molt aconseguirà moltes coses. Allò que es fa amb amor està ben fet. És una frase del mític pintor Vincent van Gogh. Una frase que, una altra vegada, podem aplicar directament als negocis emblemàtics. Salutacions, benvinguts a l'edició número 97 del programa que vos acosta cada setmana la realitat de dos establiments comercials de Can Nostre. De quins dos tractarem a la propera hora, Xavi?
2: Toni, com anem? Certament, tots dos establiments professen un amor indubtable per la feina que duen a terme diari. En primer terme, coneixerem la història del forn Germans Adrover, de Santanyí.
3: Nosaltres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els Rubials. En feim tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després també, bé, feim pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, feim llonguets, no fa massa, vull dir, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden, i coca de verdures, coques de ceba.
2: Ja a la segona part del programa alimentarem l'ànima entrant a la llibreria Ripoll, de Palma.
4: La millor de tot és tenir llibres entre les mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha en llibre antic hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana.
2: I parlant d'amor, Toni, tu i jo ja mos hem enamorat dels dos emblemàtics d'avui. Esperem que també ho faci la nostra audiència al llarg dels propers minuts de ràdio.
1: Ben vist, Xavi. Paraules d'amor, senzilles i tendres. Emblemàtics, benvinguts. Començam. En Xavi Oliver ha preparat el corresponent retrat sobre Forn Germans Adrover. L'escoltam sense més espera.
2: Hi ha pobles on un forn no és només un forn. És un servei essencial. És un lloc on es compra el pa de cada dia, però també on encara se poden trobar productes bàsics, conversar amb els veïnats i mantenir viva una part de la vida quotidiana. Quan un establiment així resisteix, sobretot essent l'únic del nucli poblacional, no només conserva un negoci familiar, sinó també una manera de fer comunitat. A Calonge, el terme municipal de Santanyí, aquesta funció es manté viva al Forn Germans Adrover.

0: La història del forn comença l'any 1961, quan Sebastià Drobé va obrir l'establiment després d'haver après l'ofici de forner a Campos. Aquells anys, Espanya vivia una etapa de desenvolupament econòmic i Mallorca començava a transformar-se amb força per l'arribada del turisme. A Europa, el mur de Berlín s'aixecava aquell mateix 1961 i es convertia en símbol de la Guerra Freda. Mentre el món mirava també cap a l'espai amb el primer vol de Yuri Gagarin. Enmig d'aquests canvis, Calonge començava a funcionar un forn de llenya que elaborava pa mallorquí i encimades, repartides al principi amb moto per fora vila. Cap a l'any 1968 s'hi va incorporar Margalida, la dona de Drobé, i junts varen ampliar el negoci amb una botiga de queviures. Amb el boom turístic, especialment als anys 80, el forn va viure una etapa de molta activitat i repartia productes a hotels de la zona, a més de donar servei al poble i als voltants. Avui són els seus fills, Margalida i Joana Drobé, qui regenta l'establiment amb el nom de Forn Germans a Drobé. Tot i les dificultats, continuen obrint cada dia per oferir pa, ensaïmades, pastissos i productes bàsics. Un forn que, més enllà del vendre, sosté una part imprescindible de la vida de Calonge.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
2: Els germans Margalida i Joana Drobé encarnen la tercera generació al capdavant del negoci, que potser un dia regentarà el fill d'ella, en Sebastià Miquel. En tot cas, tots tres tenen participació directa en el reportatge sobre l'establiment familiar, juntament amb el d'alguns clients. D'entrada, Ana Margalida ens parla de l'origen de Forn Germans a Drobé.
3: Mon pare sempre la mos ha contada, i ho han sabut. Els meus padrins duen el bar d'aquí veïnat, el bar telèfonos en aquella època, i és vera que els meus padrins varen ser molt emprenedors per l'època que varen viure, perquè ells va comprar això, tot el que tu vols, el que passa que era molt petitó i no, mon pare va fer molta fe, ho va engrandir molt i ho va canviar molt, però vaja. I inclús després compararen un solar caladó, que varen fer un bar per un altre fill, vull dir, va ser el meu padrins varen ser molt emprenedors. Jo el meu padrí ja no el vaig conèixer, va morir abans de jo néixer, però sí, la meva padrina sí, i gent molt fanera, que varen lluitar molt i varen lluitar molt pels seus fills, i mon pare tres quarts de lo mateix. Mon pare ha fet molta feina en aquest món i m'ho ha donat tot això. Quan mon pare se varen casar, mon pare i mon mare, pues, bueno, els pobles petits, en aquell temps tampoc no hi havia massa botigues i això, pues varen muntar la mica de colmado, i que nosaltres ara continuem un poquet, que això de com es de suposar de cada dia és menys, però bé, donem el servici de que te fa falta un quilo d'arròs, una botella de llet, i saben que si venen, pues troben aquestes cosetes.
0: I per la gent de Calonge, què significava aquest colmado?
3: Bueno, això hauria de demanar-los a ells, però bé, supos que el servei que donam, que és diari durant els 365 dies, bé, no, tancant dos dies, el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any. Supos que la gent en això també ho valora, perquè són molt de dies i moltes hores aquí, que saben que si han de menester qualsevol coseta, venen. I com ara, per exemple, dur-me paquets de compres d'internet, sí. Faig el servei, que aquí tothom em diu, por en dur, te rebrà? Sí, duis-ho. I m'ho venen i m'ho duen, i això, donem aquest servici pues, d'obertura. Jo era petita, però record el forn amb un auge espectacular, moltíssimes hores de xerrant de 10, 12 hores, 14 hores cada dia de feina. Nosaltres, jo com que hem anat aquí de dins, pues, hem fet feina, tot el que hem pogut sempre hem ajudat. I clar, hi havia els hotels, hi havia molta feina, Caladó anava molt per envant, en aquell temps no hi havia panificadores que fessin uns com ara de precongelats i coses d'això, i nosaltres varen, pues, mon pare va saber veure que això era bo, i ho va aprofitar, va fer moltíssima de feina, servint a molt d'hotels, supermercats, restaurants. I clar, t'estic dient que en aquell temps no hi havia pa congelat, per la qual era tot 100% pa fet. I en aquell temps se guanyava dobles. En aquell temps realment hi havia la ganància era bona, no és com ara. Ara hem anat amb quanta feina, molta, però les ganàncies són molt més, molt manco. I ho va saber aprofitar molt bé, i la veritat que va fer molta de feina i va guanyar dobles. La recol era brutal, molta feina, molta calor. Dormir al migdia a hores baixes era dur, perquè tampoc no... clar, dormint de dia se sent més renau, la calor també és més forta, i era feixuga, molt feixuga, molta. Però bé, se duia, vull dir, tampoc era jove i ho duia, supos que millor.
2: Quin és el primer record que té ella de la botiga?
3: De molt petita, sí, tenc bons records de que la gent que venia a comprar qualcú me duia que seva, per pintura, per ajudar, per llevar-me de davant a ma mare una estona. I me n'anava a car veïnats, he veïnatjat molt. Sí, no, però tinc molt bon record jo d'aquí de dins. Com que sempre hem estat, el meu germà quan va acabar ser GB ja se va posar a fer feina sempre aquí, i jo vaig fer administratiu, els 5 anys de formació professional d'administratiu, i però bé, els estius i aquells dies que se podia se feia feina, i jo ja me vaig quedar fent feina aquí, vull dir que no, quasi no me vaig plantejar, va venir com aquell que diu tot sol, el dia a dia va dur, i després mon pare i mon mare se varen jubilar i ho varen agafar en altres dos.
0: Has pensat mai que t'hauria agradat fer si no hagués estat continuant amb el negoci?
3: Bueno, jo quan que vaig estudiar administratiu pintura, no sé, fer feina dins una gestoria, te diré, o un lloc així. M'imagino que hi hagués anat a parar un puesto així. Perquè m'agradava la part d'administració. Ja sempre m'ha agradat molt la part de ball i música. I sí que m'hagués agradat molt aprendre a saber cantar, pintura.
0: Bé, això sempre hi ets atent.
3: No, a la veu se'n va. Però bé, m'hi hagués agradat. Això sí que m'hi hagués agradat. Ballar i cantar, i que això sí, sempre he estat molt balladora a la meva manera i cantadora també, però bé.
2: Na Margalida i en Joan es refereixen ara a la figura de son pare, Sebastià.
3: Un pare mor va dir que un negoci han de ser. Han de ser i és feina. I el que ha dit el meu fill, que de la feina surt el profit.
0: Mm-hmm. Que claríssim ell.
3: Sí, jo això us ho he dit moltes vegades, jo sempre, com que ell no era massa de s'estudiar, i jo li deia que de la feina en trauries profit, i això sempre ho ha sentit.
0: Amem, Sebastià, per això.
4: Què ha dit?
3: Els llibres no eren lo seu, però es corre i es feia de ports, li ha anat molt
0: bé. I a xerrar també, perquè ja xerres bé.
4: Sí, sí.
0: Diu que no, jo tampoc era gaire bon estudiant, però que la feina surt és profit de ta mare.
4: Sí, efectivament, és a dir, jo sempre ho dic, és a dir, tu pots ser molt bo estudiant o pots ser un servei que si el dia de demà no t'apliques i no cerques el que de veres t'omple i el que de veres te fa ganes i no lluites per fer-ho, per molt intel·ligent que siguis, per molt bones notes que treguis, no arribaràs a ser el que vols mai, a no ser que t'hi posis.
3: Mon pare.
0: És vera, amem. Que teniu com un maniquí, que és ton pare, que se voldrà de fora, que com és?
3: És que el tenien de fora, el que passa és que quan fa vent cau, i se té un grosset, poc romput.
0: És vera.
3: Però bé, mas o manco, sí.
0: El senyor Drové.
3: Sí. Sí, és fet d'un jove de Manacor, Antoni Guilmés, que fa allò de Manacor encantat, les figures i aquestes. El coneixem i mos va fer aquest.
0: En aquest carrer de Calonge m'has dit que hi vivia, on vivien els vostres teus pares?
3: Bueno, mon pare i mon mare sempre havien viscut aquí dalt.
0: Aquí dalt, aquí dalt,
3: bueno,
0: aquí dalt,
3: altres forn. Antigament a baix, ja hi havia un quarto i dormien allà i hem anat engrandint i tot.
0: Entesa.
3: Això després de dalt. I ara casa meva padrina era que
0: cap de cantó, que literalment a 3 metres.
3: Sí, estem vivint tots de dins.
0: I després m'has dit, vine, Margalida, que aquí teniu el bar. I aquest bar de qui era, m'has dit?
3: Bueno, aquest bar és d'un senyor d'aquí de Calonge, està llogat, ara el du en Ramon i la seva filla, en Mari. I bé, és un dels bars també de tota la vida, i el duen en aquell temps, als anys 60, el varen dur els meus padrins.
0: Ah, és que clar, tot aquest carrer és com a vostre, vull dir, tot, no. Més o manco. No és així?
3: No, que va, nostre no.
0: No, però, és a dir, heu fet vida aquí?
3: Sí, sí, tota sí, sí, sí, tota la vida, sí.
5: Molt, molt treballador, va treure aquest negoci de zero per a zero, i ja va fer molt, sobretot per nosaltres.
0: Uh-huh. Com us dividiu les tasques aquí, en el forn?
5: Jo faig feina de nit, i ella se cuida de la tenda, i facturació, i se'n cuida ella.
0: What did you bought?
6: I don't know.
0: Robiol.
6: Sorry?
0: Robiol.
6: Robiol?
0: Yeah.
6: Is it good?
0: Typical Mallorca.
6: Yeah?
0: Super good.
6: Nice.
0: And here is super good place.
6: Okay, nice. Okay. Nice.
0: Where are you from?
6: Hungary.
0: Ah, nice, nice. And are you liking Mallorca? Do you like?
6: Yeah. I work here.
0: Okay. Ah, okay, okay. Okay, nice to meet you. Thank you very much.
5: Ara començàvem les dues del matí.
0: Déu-n'hi-do, i quina hora acabes?
5: Ara.
0: Ara, però justament he vengut jo aquí en pipar un poc. I les dues, i com divideixes de feines? I les dues arribes aquí i comences ja a pastar o com?
5: Sí, tenim un companyero, un forner que fa feina. I sí, començàvem les dues i feim el cap un poc més prest. I anem fent així cada dia, un altre mes.
0: I quan vas començar amb aquest ofici?
5: Tenia 15 o 16 anys. I més o menys 15 o 16 anys ja ha estat fins ara.
0: Molt bé, i com és estar a la solitud d'un forn a les dues del matí?
5: Sí, molta tranquil·litat, no hi ha ningú ni... En l'estiu puntura hi ha qualsevol bar obert i sense nou, però en l'hivern sí que és ben tranquil.
0: I encara avui continua fent feina amb un forn de llenya.
5: Sí, tenim un de llenya encara, sí.
2: Na Margalida ens defineix les característiques de la seva feina i els moments bons i no tan bons que hi passa.
3: Jo crec que és el dia a dia que tu pots obrir un portal i tanta gent, per això jo crec que ho hem d'agafar com a bo i positiu, no hem de sospirar moltes coses. Dolents, bueno, ara farà 2 anys i 3 anys que mon pare va morir, per nosaltres va ser... vull dir, la ferida per nosaltres és fresca, perquè ella era el pilar, diríem, que estava retirat, però cada dia feia la passada, perquè el viuen aquí veïnat, i encara mos pareix que ha d'entrar pel portal a renyar-mos un poc, i això sí que va ser per nosaltres el pitjor. Després vàrem viure la pandèmia, va ser una cosa bastant un poc complicada, però bé, nosaltres la vàrem, gràcies a Déu, vàrem poder obrir cada dia, perquè no mos vàrem tancar, nosaltres com a necessitat de menjar que érem, i vàrem tenir molta feina. La veritat que nosaltres en aquella època, per nosaltres, en quant a feina, va ser molt, molt positiva, perquè clar, la gent tampoc no se movia, i vàrem intentar pues, fer-ho el millor que vàrem sabre. No varen tenir Covid ningú, no el varen agafar, vull dir, mos va anar molt bé, varen poder tenir obert sempre. Ja me queden un parell d'anys encara per jubilar-me. Però bé, jo en aquests moments dic que sí, supos que sí. Que hi és qualcú que ho volgués dur, seria fantàstic. Vull dir, jo, clar, nosaltres ho estimam, jo he nascut aquí de dins. I una cosa que tu has vist néixer, ho dut sempre de dins. Però, clar, és difícil. Jo tampoc, a puntura, el que jo fa, o el que els meus pares han fet, no sé si vull que cap fill meu ho faci. Vull dir, jo ja no faig el que els meus pares varen fer, ni de molt. I així considero que em faig molta de feina, i moltes hores, i moltes de matinades, que les 5 de matí és molt prest. Però... això no, jo no ho desig per cap fill ni per ningú, vull dir, la feina aixecar-te a les 7 és molt guapa i a les 3 va acabat.
0: El negoci però funciona.
3: Ja, sí, en cap moment mos poden queixar que no funcioni, però a vegades mires, compenses les puntures, les hores i la feina, l'esclavitud, però bé, no ho sé, d'aquí que mos jubilem veurem ben què passa.
2: Toca parlar ara de productes i de qui els compra, és a dir, la clientela, representada en aquest cas pel jove Jaume, de només 14 anys, que, com comprovarem, té les idees molt, molt clares respecte al forn.
3: El gust que dona és més diferent.
5: La forma de caure.
3: Altres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els Rubiols, en feim tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després també, bé, feim pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, feim llonguets, no fa massa, vull dir, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden. I coca de verdures, coques de ceba, els rubiols, les panades, el pa, sí, tot això sí. Això ho feia mon pare i mon mare i han continuat igual, no han canviat. O aquest, feim un plat petit cada dia, o més que res, per si un dia tenim un cumpleaños, pues, també preparam, té de dir jo, un rostit.
0: Doncs és que ara llegiré el menú, si m'has demanat permís, però és que clar, jo ara en aquesta hora començo a tenir gana. Dimarts, pica pica, dimecres, llenties, dijous, llengon tàperes, divendres, canelons, dissabte, pilotes, diumenge, rostit de porcella, me, pollastre, mem. Això no és un plat petit, això és un manjar.
3: No, que va. Rostits és vera que en feim molts, ara demà també en tenim de comanats, rostit de porcelles, en feim, mos comanen bastantes porcelles, això sí que és bo, o la morduen a coure. Mm-hmm. Va. Això sí que és bo. Nosaltres tot l'any fem feina amb la nostra clientela del poble i de voltants, i en l'estiu s'augmenta pues, amb estrangers, inglesos, alemans, majoritàriament, però vamos, de per tot. Jo tenc client, bastant de client de cada dia. Sí, però bé, la gent se mou, jo supos que d'aquí també n'hi ha que van a altres bandes, vull dir, en això farem evitar.
0: Joan, sabeu què ha passat ara? Veni un segon. Que ha entrat una clienta, diu, jo som de Calador, però ven fins a Calonge a comprar pa.
5: Estic content, sí,
0: clar, qualque cosa bona de puc fer.
5: Suposo que sí, qualque cosa de puc fer, ben fet.
3: Coneixem a tota la gent del poble i els padrins que ja se n'han anat, ja recordo molta gent major que ja no és, per desgràcia, i els seus fills, i ara netets, i això dona molt de gust, la veritat que sí.
0: És tothom de Calonge?
3: Bé, Calonge de fa 20 anys per endavant ha fet un canvi molt gros. És a dir, nosaltres fa 30 anys eren 500 persones, más o manco, i ara som 1.020 o 1.000 i algo. Amb aquest 20 i pico d'any per endavant, pues, se varen fer bastantes, 3 o 4 finques grosses de pisos, i això és gent que ha comprat aquests pisos, o llogats, etc., que és gent pràcticament que fa feina a Calador i ve a dormir a Calonge. Aquests nouvinguts és un poc més complicat. No, és a dir, gent entre cometes jove, i joves pintura no són tan tradicionalistes d'anar en el fons, ja són d'anar a grans superfícies, fan feina i ja se moven. És una altra gent, per dir-ho de qualque manera. I això sí que hi ha augmentat, però bé, és, mentre estiguin a Calonge, jo dic que tota persona és d'allà on ets i l'estima.
0: Es fet que s'hagi multiplicat per dos a la població, s'ha vist també un augment de les bandes aquí.
3: Bueno, això també ha anat, és a dir, ha augmentat la població, però també han augmentat, diríem, no negocis pintura en el poble, però sí les grans superfícies en el nucli. Uh-huh. I això sí que se coneix, se nota, vull dir, la gent, és normal, nosaltres amb això no podem competir ni en pa, ni en l'aigua, ni en la gent, ni pot competir en res, vull dir, una gran superfície, tu saps que els preus són tirats. I clar, i la gent és normal, cerca avui en dia aquí més que menys tot costa molt i cerca els preus. I amb això, vull dir, no poden dir que hi hagi hagut un augment de població amb un augment que pintura haurien d'haver vist en quant a venda. Ara que ja no hi són, però sí, sempre hi ha gent que venen cada dia i ja saps que ja els veus arribar en el cotxe, ja li saps el que li has de preparar. Sempre...
0: Men, Jaume, què has de dir d'aquest de forn?
4: Això és el millor pa de Mallorca.
0: De Mallorca?
7: I que la padrina...
0: No te vol que te traguem.
7: I que la padrina m'ho fa venir cada dia i cercar pa aquí.
4: La padrina m'ho fa venir cada dia i cercar pa aquí.
0: A veure, i tu què és el que més t'agrada d'aquest forn?
4: El pa.
0: El pa, eh? I també, bueno, la gent, i també, no sé si menges qualque napolitana, qualque panada.
4: Sí, tot molt bo.
0: Sí, és a dir, quant any tens ara?
4: 14.
0: 14, i la teva padrina te fa venir a cercar el pa.
4: Sí, cada dia.
0: I quan siguis un poc més gran, tu vendràs aquí a cercar el pa.
4: Claro.
2: Forn Germans Adrobé havia de tenir el distintiu emblemàtic, i és clar, el llueix amb orgull.
3: Totes aquestes coses són positives i has d'agrair que mos tinguin una petita consideració en el que diàriament lluitam. Perquè, clar, això s'acaba, això el tinc molt clar, que els petits m'on anem per avall, per avall. Jo considero que totes aquestes iniciatives de part del govern són molt positives i correctes. Nosaltres ens vam sentir, la veritat, tot orgullosos, perquè no és fàcil avui en dia mantenir un negoci durant més de 50 anys que duim. I, clar, és positiu. Jo crec que qualque ajuda també ens podrien fer arribar en quant a els petits, perquè els petits, sobretot de coses d'artesania, fons, és complicat, avui en dia és complicat, perquè el que és en gros molt mengen.
2: Na Margalida valora si hi haurà relleu familiar el dia de demà. I, al·ludit directament, el seu fill Sebastià també hi aporta la seva opinió.
3: El que passa és que això és un negoci molt esclau. El que fa el meu germà és molt dur. És cada dia, de dilluns a diumenge, escassos dies pot tenir vacances i és complicat. I fer feines vespres, hi ha molt poca gent que ho vulgui fer, fer feina en la nit. Hi ha altres sistemes avui en dia que hi ha fons que fan de nit, des de dia i per sobre baixa, però nosaltres som un poble petit i un poble petit no passen mils de persones per un portal i és difícil es treure el jornal, per dir-ho de qualque manera, no? I clar, vull dir, xerrant d'una ciutat, bueno, un que fas part de matí per cobre sobre baixa, sí, a ciutat el vendrà, perquè a ciutat hi ha moltes de persones. Aquí, a sobre baixa, aquí més que menys és la gent de pobles a casa seva.
4: No me sabria greu, però faria un pot de canvi, si fos jo.
0: I perquè estudies o fas feina?
4: Bueno, fa feina ara mateix. Vaig estudiar el grau superior d'esports i ara estic fent d'entrenador personal i tal.
0: Molt bé, això home, és molt interessant i a més hi ha feina perquè tot el dia ara...
4: Sí, és una feina que s'està posant bastant de moda. Ara mateix és una feina que està en auge, diguéssim. I la ciutat que té bastant de futur aquesta.
0: Ara m'explicava ta mare i el teu tio que clar, en Sebastià, el teu padrí,
4: sí.
0: L'has conegut?
4: Sí, sí, vaig conèixer, bé, vam unir fa 3 anys.
0: Em sap greu.
4: Sí.
0: Bueno, que clar, ells els hi va posar el forn.
4: Sí, clar.
0: És molt interessant aquesta història.
4: Sí.
0: Com te l'han contat a tu? I com eres teu padrí?
4: Bueno, el meu padrí era una persona que s'aixecava i el primer que feia era posar-se... a fer feina perquè ell era una persona que tenia molta visió de futur i sempre m'ha inculcat a tota la família que de la feina se treu el profit i és una cosa que he sentit des de que tinc curt de raó, de la feina se treu el profit i això.
0: Com t'imagines aixecar-te a les 2 de matí per venir a fer feina?
4: Bueno, jo ho he fet poques vegades, la veritat, qualque pic ho he fet i mem, és molt esclau, és viure de dilluns a diumenge cada dia fent el mateix i és un poll bastant esclau.
2: Per acabar, na Margalida ens aboca una anècdota molt, molt antiga.
3: Fa moltíssim d'anys, a fora vila s'allogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudis de joves. I eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien. I se va posar a fer la gallina. Ja se varen entendre perfectament.
1: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversitat.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raúl Valls, com estàs?

0: ràdio no venim amb manual.
1: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
3: Aquest programa de ràdio és legendari.
4: És un facto.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
7: En Xavi Oliver llegeix i es documenta com cal per escriure els seus retrats. En aquest cas, el que ha preparat sobre Llibreria Ripoll.
8: Els llibres antics tenen una manera especial de desafiar el temps. Les seves pàgines conserven històries, dedicatòries, anotacions. Conserven... fins i tot les empremtes de les persones que les van llegir abans. Entrar en una llibreria especialitzada és també entrar en un petit arxiu de la memòria, on cada volum pot convertir-se en una peça única. En una època dominada per la immediatesa, aquests espais continuen recordant-nos el valor de conservar, descobrir i compartir el patrimoni escrit. A Palma, aquesta passió pels llibres té un nom, Llibreria Ripoll.

0: La història de la llibreria Ripoll comença l'any 1930, quan Tomàs Ripoll va obrir el primer establiment al carrer de Can Sants. Aquell any, Europa vivia les conseqüències del crac del 29, mentre Espanya afrontava els darrers mesos de la monarquia d'Alfons XIII, poc abans de la proclamació de la Segona República. A Mallorca, Palma consolidava el seu teixit comercial i cultural amb nombrosos negocis familiars que donaven vida al centre històric, tot i que la Guerra Civil obligaria a tancar temporalment la botiga. El negoci aconseguiria reobrir i continuar el seu camí. Després de passar pels carrers de Verge de Lluc i Sant Miquel, la llibreria va quedar en mans de Manuel Ripoll, després de la mort del fundador. Amb l'arribada d'internet als anys 90, el negoci va ser pioner en la venda de llibres antics a la xarxa, fet que el va permetre continuar actiu fins i tot després del tancament de la botiga física. L'any 2024, 9 anys després d'haver baixat la persiana i superada la pandèmia, la llibreria Ripoll va tornar al lloc on tot havia començat, al carrer de Can Sants. Avui és Carolina Ripoll qui n'exerceix l'administració, mantenint viva una llibreria especialitzada en llibres antics, manuscrits, gravats i litografies, un espai on cada llibre continua demostrant que les bones històries mai no passen de moda.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Llibreria Ripoll és una de les poques llibreries que romanen obertes a Palma. El cercle encara és més reduït si parlam, com és el cas, de llibreries amb el distintiu emblemàtic. En tot cas, només Llibreria Ripoll pot parlar d'una tradició gairebé centenària i d'un detall no menor, ser veïnat porta en porta de Can Joan de Saigo. Amb l'ajuda i el mestratge del pare, Manuel, són els seus fills, Carolina i Tomàs, els que duen les regnes del negoci familiar. El nostre interlocutor directe en el reportatge serà en Tomàs, que ens comença parlant dels orígens de Llibreria Ripoll.
3: L'origen de la llibreria comença a Palma en 1930. Comença un petit local que havia per plaça del Quadrat, per un carreró que ja no existeix, i va començar allà amb en Tomàs Ripoll Sastre, que va començar venent, pues, llibres en aquell moment, i pues, aquí, 95 anys més tard, pues, seguim a Palma.

0: cinema.
1: És a dir, pràcticament un segle de vida i una responsabilitat afegida sobre les teves espatlles, podríem dir-te.
0: Bueno, tanta pressió tampoc crec que és necessari, però sí, bueno, anem fent i nosaltres contents de poder seguir aquest relleu i... Ja dic que és un negoci bastant complicat, té molta cosa, i... però bueno, molt contents. És... A més que Palma és una ciutat preciosa per poder fer un projecte així, això està clar. Hi ha moments que sí que tancava un poc i tal, però no va començar, no va tancar el 100% com tal vegada s'esperaria. Sempre se deia, m'han contat un poc que a Palma... feien un poc, estava més apartat, no era la península, i feien un poc com si res, diguéssim. Així que jo tinc entès que el local que tenia seguia ell obert, però jo no sé, clar, jo no hi era. Va començar a Plaça del Quadrat, després, poc després, crec que van ser ni 10 anys, se va mudar tot a Sant Miquel, que havia el local, i van començar a estar allà de lloguer, i van estar allà bastant d'anys, crec que van ser 70 i pico d'anys. Però, bueno, Sant Miquel sempre ha estat un carrer molt peatonal, amb molta visibilitat, i fins al 2015-2016, tenc entès, fins que va tancar la tenda, vam començar més amb la venda online, i ara mateix estem al carrer Can Sants, al centre de Palma, que era on la llibreria tenia el magatzem. I per això la meva germana, la Carolina Ripoll, va agafar i va començar amb aquest projecte i va començar a digitalitzar-ho tot, perquè tot era molt antic, encara tot en paperet, que estava molt ben organitzat, però s'ha d'actualitzar amb tot a internet i res, i ella va tenir aquest projecte que era bastant complicat perquè l'edifici no estava en bon estat, havia molt de problemes d'enginyeria per... que tot aguanti i estigui bé, i va ser una obra bastant gran, de molts anys, i ara contents d'estar aquí, poder oferir a la gent que camina per Palma o necessita el que sigui, que no sigui amb cita prèvia i pugui venir els dematins entre la setmana. D'estar aquí de vora, Can Joan de Saigo, mos passa molt que especialment a Nadal, que tothom fa cor i entra a la tenda i tothom sempre super simpàtic. L'espai sí que és un espai molt antic, que tenia molt de problemes d'humitat, que és lo típic a Mallorca, i gràcies a la restauració d'aquest espai, per això també va tardar tant, van sortir arcs, van sortir finestres, i bueno, hem anat rescatant tot tipus de estanteries antigues, taules antigues. De fet, aquí mateix tenim una vidriera que la tenia en Tomàs Ripoll Sastre a la primera tenda de Plaça del Quadrat, i de fet tenim fotos i tot on consta que estava allà. Així que, bueno, intentem sempre rescatar tot això. També a Palma, mira, tenim molt de carinyo i contacte amb gent, pues que, bueno, gent va comprant cases, va tirant coses i, bueno, mos donen de tot, fins i tot rajoles que hem empleat per redecorar la tenda i donar un poc aquest romanticisme antic que és apropiat per aquest espai.
2: Els productes en una llibreria tenen un nom ben específic, llibres. De quina casta en podem trobar i comprar a Llibreria Ripoll? Quin paper ha jugat en aquest sentit la venda online?
0: Evidentment ha canviat molt. S'ha d'entendre que... bueno, depèn bastant del tipus de clients i tal, però bueno, en els darrers anys, jo crec que ja des dels anys 70 ha hagut un canvi bastant als manuscrits, als gravats, és com... és una feina molt meticulosa, complicada, els llibres... més fàcil perquè hi ha més unitats, hi ha més informació, però bueno, nosaltres sempre tenim de tot, sincerament tenim de tot, tot el que des de mapes, postals, i tot ho tenim aquí a la tenda perquè si hi pugui venir, mirar i demanar el que trobi. O sigui, un escriptor mos va dir una vegada, veneu el que ningú aprecia allà, i fins i tot fa pena, però també pues és vera, tenim tot lo antic, especialment tot el que tingui a veure en paper, ho tenim tot, sigui gravats, tot. Temes, que és molt important perquè que estigui ben organitzat, i evidentment després per autor. Però també depèn, no? Hi ha diferents seccions i tal, però bueno, això és evidentment tot el que està, que és més... lo típic que gent mos demana molt a la tenda, però evidentment tenim tot el magatzem, tot el... i hi ha llibres, vamos, pareix...
1: per no aturar, eh?
0: Buf!
1: És una vida llegida.
0: És una locura. Però, bueno, ara ja està molt ben organitzat i, bueno, anem fent i... lo que hi ha molt.
1: Clar que sí. Perquè suposo que també, a part de les diferents temàtiques, també en diferents idiomes, entenc.
0: Sí. Evidentment, nosaltres aquí el que més ens demanen són coses de Mallorca, especialment molt de turista, que demana coses de, bueno, X, no? Però sí, idiomes tenim francès, anglès, alemany, però sí que ens lo demanen molt menys. I, pues, realment tenim lo que gent més demana.
1: Clar.
0: I és més fàcil trobar coses en castellà i en català.
2: Parlam ara de la feina en una llibreria. Concretament, és clar, de Llibreria Ripoll. Ens en dona tots els detalls en Tomàs.
0: A veure, m'entreté molt el fet dels canvis, no? És constant, sempre hi ha alguna cosa, però també arriba a ser molt perquè és constantment. Sempre hi ha alguna cosa i també hi ha coses que tal vegada no són tan romàntiques, no? Com pot ser gent que entra a robar. Sí, aquestes coses passen molt, som en el centre de Palma, és inevitable, però és com, hi ha moltes coses que de cop un diumenge tienes que hacer de cerrajero. No és algo que faci moltes ganes,
1: Clar,
0: però
1: ho has de
0: bueno,
1: fer, ho has de fer.
0: s'ha de fer i és part de... bueno, és part del negoci, inevitablement. I pues, va canviar molt. Cada dia vas fent, hi ha coses, un dia un demana mapes, s'han de treure mapes, i bueno, vas anar fent i no sé, ara estem amb moltes postals perquè han sortit unes postals i s'han de classificar, restaurar, i pues, estic en aquests darrers dies un poc com això, però
1: Sempre hi ha
0: cada
1: varietat
0: dia...
1: de feina, eh?
0: Buf!
1: Per no
0: Sí.
1: aturar.
0: No,
1: Clar que sí.
0: mai, mai. Realment és ella qui ho du pràcticament tot. Ella és una persona bastant organitzada i bé, si no fos per ella és que no estaríem aquí perquè aquí hi ha una feina darrere. Tot el procés de la digitalització del negoci ha estat brutal. O sigui, és algo que jo no crec que per dobbés algú faria. O sigui, va ser tant i... Sí, bueno, ella fa un poc més tot la gestió i jo estic ara mateix un poc més amb tota la part més fotogràfica i d'envios, de correus i paqueteria i tot això. Bueno, pandèmia, pues, vam estar fent feina a l'oficina. És que no hi havia més. Mira, no ho sé, jo crec que més que jo va ser quan el 2016, quan vam tancar la tenda de Sant Miquel, aquells anys van ser molt complicats i amb molta incertidumbre de què faríem, què és el millor fer, i està gràcies a na Carolina que ella va agafar el negoci i li va donar bastanta canya i és complicat perquè hi ha molt de n'hi ha molt de coses que se mouen i és molt complicat un negoci així avui en dia, però bueno, a veure, en el final és un negoci i tot té pujades i baixades, i se tracta d'anar fent. No diria que hi ha res dolent o algo tal. Evidentment, és bastant estressant perquè hi ha constantment alguna cosa, no? I has d'estar cada dia, pues... Però no és que hi hagi alguna cosa que sigui com dolent, no?
1: Sí.
0: Estem acostumats, és un ritme molt alt, sempre hi ha alguna cosa, però t'acostumes, al final. I sí que, evidentment, jo ho dic un poc en blanc, si tu vols problemes, obre una tenda al centre de Palma. O sigui, això està clar, però arriba un moment que dius, bueno, hi ha un home dormint enmig de la tenda, pues, bueno, te'n rius i dius, vinga,
1: Ja, que hem de
0: endavant.
1: fitxar-ho, clar.
0: Sí, saps? He de fitxar uns llibres, saps? Hi ha coses a fer.
1: Clar, desdramatitzar un poc les situacions que es pugui fer, no?
0: Quin remei? La preservació cultural. Per jo això és... sorprèn molt la quantitat d'informació que hi ha d'aquesta illa, tot el que se va fer, tot el que se va imprimir, és bastant fascinant i que és consti tot, no? I tots aquests llibres tots estan restaurats, o sigui, ara, com just ara vam restaurar un llibre de la història de Binissalem, i pues, hi ha tota la informació del poble, o sigui, la informació, o sigui, crec que això és bastant interessant i que, bueno, nosaltres ens dediquem a això, o sigui, la preservació cultural m'apareix molt interessant i bastant preciós. La quantitat de negocis que hi havia a Palma i a Mallorca en general, la quantitat de fàbriques i sorprèn molt, no? I moltes guies, amb molt de llibres que expliquen certes coses i a vegades agafes el cotxe i te'n vas a algun lloc i passes i dius, ah, aquí hi havia aquest... I saps, i està tan abandonat encara i sorprèn molt lo molt que hi havia i com està ara, no? Es contraste. O la quantitat de llibreries que havia a Palma, o impremtes, hi havia moltíssimes.
1: De quina època estem parlant? De segle
0: Tot. No.
1: 19, 20...
0: O sigui, de nou, diria generalment. Però en general, ha anat tancant, obrint, hi ha hagut molt de projectes i pues, sap molt de greu quan ara queden unes llibreries i van tancant i costa molt. I bueno, però bueno, això és el món en què vivim i nosaltres seguim, o sigui, nosaltres tenim moltes ganes de fer més coses i tenim idees d'expandir, però evidentment s'ha de sempre... Ho pensar molt, saps? Evidentment, la tenda ja és enorme, o sigui, ha estat una feina bastant intensa, gran, una cosa d'anys, estrès diaris, sigui des de, bueno, coses estructurals de l'espai fins a el que hi ha de dins la tenda, no? De restaurar-ho tot, de tenir material que estigui bé per tenir en venda... Sí.
1: Molts reptes a diari, no?
0: Sí, sí. Vaig estudiar disseny gràfic i... Sincerament, no. Més que res amb Covid, quan la meva germana estava digitalitzant tot el negoci, em deia, oi, per favor, ajuda'm a fer les fotos d'això, ajuda'm, per favor, tal... I el típic, vas fent, i de cop han passat uns anys i dius, anda. Però jo supercontent, o sigui, no podria estar més content amb això, i especialment l'ho dit, o sigui, Palma és una ciutat preciosa, o sigui, es pot estar aquí, connectar amb la gent, xerrar, o sigui... Per favor, o sigui, qui no voldria això? Encara que sigui molt. O sigui, jo encantat.
2: Com dèiem, per Anna Carolina i en Tomàs, la figura de Manuel Ripoll equival, a més de pare, a un gran mestre i referent.
0: Ho tenc en els caps fàcil. O les coses se fan bé o no se fan. O sigui, això és la nostra idea en fer feina i crec que se veu reflexionat en la tenda de que tot està molt bé, molt impolut, perquè, l'ho dit, o se fa bé o no se fa, perquè... Sí, no sé. Això és el lema que seguim des de fa anys.
2: Per al·lusions directes del fill, hem de cedir la paraula al pare i mentor, la premissa fonamental del qual ha estat sempre la feina ben feta.
3: Sempre. Si no, no el facis. Si no ho has fet ben fet, no ho facis. No ho facis perquè peses tens. Aquí hi ha tot. Jo precisament estava pensant l'altre dia que espero que de sa vida me consta d'esquí, aquests 100 anys, però ara ja segueix fent feina, però cada dia, per sort encara tenc el cap bé, i seguim fent feina, però ells ho duen ja.
1: Suposo que és un gran orgull, no?, que els seus fills, la Carolina i en Tomàs, hagin agafat el relleu i que ho duguin tan bé, no?
3: Bueno, jo l'únic que li puc dir és que jo ja havia descartat, així com estan les coses avui en dia, perquè és un comerç poc difícil i complicat. Jo havia descartat que dir a qualcú dels meus fills, tu agafa el negoci i segueix. Jo ja ho havia descartat. Però Anna Carolina estava estudiant a Viena i quan va presentar que va el màster, li va dir, me va telefonar, que cada dia mos telefonàvem, i me diu, papà, vull tornar a obrir la llibreria. Per això va ser una alegria molt, molt grossa. Però, bueno, havien deixat Sant Miquel ja, estàvem a dalt, i van decidir fer la reforma i...
1: I aquí estem.
3: I aquí estem.
1: Exacte.
3: La millor de tot és tenir llibres en tercers mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha el llibre antic hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana a fer-lo.
1: Si hi ha una feina anònima o oculta...
3: Molt. I a més d'això, darrerament, ara hem fet un... Bueno, anem fent els catàlegs i anem fent feina i ara el darrer, crec que el darrer, era d'autògrafos i manuscrits i aquí hi ha un feiner.
1: Impressionant, eh?
3: Sí. Si bé, ho vaig començar quan mos va pegar el virus, però després ho vaig aparcar i després vaig seguir, però hi ha molta feina perquè hi ha documentació des del segle XIV fins... No, XV, fins al 36, vaig acabar en el 36.
1: Ja n'hi ha.
3: I aquí no només requereix bibliografia, requereix bibliografia, molta feina, biografia del personatge, hi ha molta feina, però bueno, m'agrada molt.
2: I la clientela de Llibreria Ripoll, com la podem definir?
0: N'hi ha de tot, he de dir, això és bastant relatiu, no... És sorprèn, saps? Sempre no sabem per què, hi ha moments que hi ha molta gent, hi ha menys i tal, nosaltres també fem moltes fires internacionals i estem en viatges, en coses, i pues, bueno, la tenda va molt bé, estem molt contents i endavant, i tenim ganes de fer més coses, i si ja te digues clients, depèn. A l'estiu hi ha molta gent, però també a Nadal hi ha moltíssima gent també, i a Pasco també, així que no te sabria dir exactament. Sempre hi ha gent, vamos. És que és molt difícil de classificar perquè la gent sorprèn molt. N'hi ha de tot, hi ha gent que cerca una cosa i hi ha gent que cerca una altra. És molt difícil de com categoritzar les ventes a una nacionalitat perquè sempre sorprèn i a bé.
1: Clar. En tot cas, això deu haver passat moltes nacionalitats diverses. Quina és la més extravagant o la més llunyana? No sé si alguna parella australiana o de Nova Zelanda o de la Xina...
0: Tot. No sabria dir, el que sí que la gent sempre és molt simpàtica. I això s'agradeix molt, especialment... És tanta feina aquí, quan ve la gent i és simpàtica, s'agradeix. I no sabria dir, sincerament, n'hi ha hagut de tot. De tot llocs. En el final, o sigui, és un local emblemàtic i la gent vol entrar i mirar, igual que entra el pati també normalment no ho teníem obert, perquè als anys 90 pues, hi havia molt de problemes aquí en el centre, i ara pues, quan hi ha la tenda oberta pues, entren, hi ha gent que mira el pati, hi ha gent... En el final és part d'on vivim i sí, cap problema.
2: Com es va rebre la família Ripoll el segell emblemàtic?
0: És com un reconeixement en el final de tota la feina que s'ha fet i, evidentment... preciós i encantats, o sigui, és algo que està, o sigui, bé, molt contents, evidentment.
1: Suposo que tant per tu com per també la generació anterior.
0: Clar, clar, hi ha hagut molta feina i perquè se mos doni aquest títol, diguéssim, pues, evidentment, nosaltres encantats, o sigui, és que també el que passa és que un va fent, passen els anys, no ho penses i de cop, mira, pues, la tercera generació i aquí estem. Tampoc ho penses tant de no he fet tal, vas fent i ja, i contents d'això, o sigui, reconeixement i que gent m'es conti, i m'encanta a mi quan m'ho conten històries de no, jo el teu repredri pues, li vaig comprar tal o no sé què, o quan vaig a casa d'algú i vaig coses i dic això és de la llibreria, saps? I em diu ah sí, i tenen estiques encara, sí. O sigui, coses així passen moltíssim i agrada, però més que el títol, però jo personalment el que m'agrada és la gent. Es poder xerrar amb la gent, les històries que conten, i crec que allò és el que m'agrada molt d'estar aquí, sincerament.
2: De quina manera veu en Tomàs el relleu familiar el dia de demà en el negoci?
0: Sempre sap greu, lo típic que te'n vas a fer algun recat i dius, anda, aquesta tenda ha tancat, saps? I això ho veus i sap molt de greu. Però bueno... que hi ha un patró de que això està passant i cada vegada més i nosaltres això, nosaltres se mos han oferit oportunitats a l'estranger, coses que anem mirant i nosaltres per ara pues, tenim la base ben muntada i ja hem tingut oportunitat de fer coses aquí a Palma per tal, però encara consideram i ja només amb això tenim molta feina i els temps, no hi ha tal. Però bueno, no sé, els negocis pues, sap molt de greu perquè... hi ha tanta feina darrere, ja, és complicat. D'un negoci és molt complicat i també ho entenc. Això ja sé, ja me preocuparé quan vengui, però no ho sé, o sigui, jo crec que no he arribat en els 30 i me queda per veure i tal. Evidentment és algo preciós i hi ha molta gent que voldria fer feina aquí, jo crec, i... Sí, estaria bé, evidentment. Això qualsevol ho voldria, crec.
2: Li demanam per acabar en Tomàs per situacions anecdòtiques.
0: He de dir que a l'estiu, en aquesta botiga, hi veus de tot. Hi veus de tot. Hi ha dies que jo ja m'estic estirant dels cabells, no puc més. Perquè, bueno, hi ha tot tipus de gent que passa per Palma i hi ha gent respectuosa i gent que no. O sigui, no hi ha més. Però, bueno, tampoc pensaria algo... No sé. N'hi ha de tot i veus de tot i comença tot a algo junts d'anècdotes, no sabria algo un super específic, però...
1: Però aquesta imatge, sí, no?, de polièdrica, de tantes persones...
0: De caos,
1: no?
0: de caos. I veus de tot, eh? O sigui, xerres amb veïnats i tothom està igual i... Bueno, anar fent. Gent que cerca informació d'algo, que crec que és bastant interessant. Gent que està investigant d'un tema, i això sí que són anècdotes que són bastant precioses. Gent que està cercant, no, jo estic investigant des vidre fet a Mallorca. I ve aquí, cerca informació, i amb això, o sigui, fotografies de tal paisatge de Mallorca. I com tenim pràcticament tot, pues sempre tenim... aquestes coses, i allò sí que m'agrada molt. És algo bastant preciós, poder ajudar a documentar diferents projectes i tal.
1: Sí.
0: Això crec que diria que la nostra clientela espanyola és allò.
4: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa 646 93 45 01 al WhatsApp d'IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
4: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Arribam al final de l'edició número 97 d'Emblemàtics, en què hem incorporat a la gran família radiofònica Forn Germans Adrover de Santanyí i Llibreria Ripoll, de Palma. Gràcies a l'audiència per acompanyar-nos una setmana més i gràcies a tots dos establiments per haver-nos obert les portes de casa seva. Igualment, la nostra gratitud per la feina de tot un ampli equip de professionals. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra, a les vies del so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Na Polònia Huguet, a documentació. També el nostre agraïment per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i concretament a través del servei a la carta. Us deixam finalment amb la cançó titulada Blue Book de Sunflowers. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

Els algoritmes poden desenvolupar consciència de classe? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Sabem que, de moment, la intel·ligència artificial no té consciència, emocions ni ideologia, però un experiment realitzat per investigadors dels Estats Units ha provocat un fort debat després de descobrir que models avançats com ChatGPT, Gemini o Claude començaven a expressar idees properes al sindicalisme i al marxisme quan se les ha sotmès a jornades de feines repetitives, amb feines monòtones i objectius poc clars. Sota el títol de Does Overwork Make Agents Marxist, que es traduiria com la sobrecàrrega de feina fa als agents marxistes, analitza com reaccionen aquests agents quan s'enfronten a dinàmiques laborals similars a les que podrien patir molts treballadors humans. Avui en parlarem amb una de les persones que més coneix la intel·ligència artificial a casa nostra, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB, Xavier Barona. També avui, però, parlarem de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Violència de Gènere, de la mateixa universitat, la de casa nostra, que ahir va acabar amb l'edició d'enguany dedicada a analitzar les violències masclistes en l'entorn digital. Una quinzena d'especialistes han analitzat les transformacions contemporànies de les violències masclistes de la mà de la digitalització de la vida quotidiana i també de l'expansió d'aquests entorns virtuals. Una d'aquestes persones és l'artista, investigadora i divulgadora Nira Santana Rodríguez, que ha ofert el taller Perspectiva de gènere en la indústria dels videojocs, bretxes, biaixos, narratives i coeducació. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I encetem la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla del videopodcast de Carles Tamayo, Se nos ha ido de las manos.
1: Avui volia fer una recomanació que m'he trobat fa poquet a la televisió espanyola. Sabeu que la televisió espanyola té una aplicació pròpia i allà podeu veure continguts de tot tipus. Podeu trobar podcasts com aquest que estem fent. Bé, això és un programa de ràdio, però després se converteix en un podcast, que en teoria és aquests programes que només tenen veu i van a internet i estan a un arxiu sonor i podeu accedir a tots els episodis. De fet, Codi Beta és això, no? Podeu accedir des de la pàgina de IB3 Ràdio, pues podeu trobar tots els episodis. Pues, Televisió Espanyola també té una biblioteca gegant de tot tipus de continguts i tenen una petita secció on se posen els podcasts i també videopodcasts, que són com una espècie de streaming que tenen arxius de podcast que estan gravats en vídeo, tenen una realització molt, molt senzilla, i després tenen reportatges o documentals que també tenen un poc aquesta edició com dirigida a internet, no? A petits clips de xarxes i tot aquest nou llenguatge de medis que sobretot el trobam a YouTube, no? Pues allà podem trobar a un youtuber que es diu Carles Tamayo, que la seva carrera va néixer a YouTube, té el seu canal de YouTube i fa tot tipus de reportatges, s'involucra molt a les notícies i tal. Ell és periodista i fa un tipus de narració molt nova. Volia fer aquesta recomanació perquè a la televisió espanyola trobareu 3-4 episodis d'aquesta sèrie que es diu Se nos ha ido de las manos, i sobretot volia fer una recomanació del segon capítol. El primer que podeu trobar és un que va sobre, que tracta sobre la vivenda, que està superbé. Podeu trobar allà tota una història amb moltíssima informació de lo que és llogar o comprar una vivenda a l'actualitat. I el segon és molt interessant perquè tracta sobre la compra de dades personals, no? I és una cosa que sempre estem tractant aquí en el programa, que sempre xerram de com empleam les xarxes, com empleam els navegadors, com empleam internet en si, i jo crec que hem de prestar molta més atenció a com empleen les nostres dades personals, no? Així que en aquest programa fa tot un recorregut el periodista intentant recuperar les seves dades personals, que estan pues, a moltes bases de dades perquè ahir pues, anant obrint xarxes socials o perfils i tal, i tota aquesta informació se va anar acumulant i en el final pues, troba una empresa on estan totes aquestes dades i podeu veure el que passa. No diré per no fer un gran spoiler, però és molt interessant per educar-nos i pensar de com fem l'ús de tot el que és personal, no?
0: Però una de les parts que més ha agradat en Pato és la narrativa.
1: Sobretot volia destacar que és un reportatge, una espècie en clau així d'equipo de investigació, com els que tenen la Sexta. El que passa és que té una narrativa bastant humorística. I crec que hi ha molt humor en el muntatge, en com actuen. No és una cosa graciosa, sinó que té molt de gags i molt de running gags que bé, fan que la informació sigui terrible, però està contada d'una manera molt amable i fa que passem una bona estona i sobretot amb una història molt crítica, no? Així que si voleu ficar un ull en aquesta, en aquestes narracions, només heu de baixar l'aplicació de Televisió Espanyola, a qualsevol Smart TV o mirar-lo per internet, posar el correu electrònic per fer un usuari super senzill, alerta amb les dades personals, podeu dir que no a les cookies i ja està, i disfrutau de tots els episodis.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdio és història.
4: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Un experiment recent ha fet la volta al món i ha causat bastanta revolada. L'experiment en qüestió sotmetia diversos models d'intel·ligència artificial a jornades de feina repetitiva. I aquests models han acabat expressant idees favorables al sindicalisme, reclamant millors condicions laborals o qüestionant la manera com estaven sent dirigits quan se'ls sotmetia en aquestes jornades de feina frustrants i monòtones. Sota el títol Does Overwork Make Agents Marxist, que es traduiria com La sobrecàrrega de feina fa els agents marxistes, aquest estudi encapçalat per Alex Imaz, Andy Hall i Jeremy Guyen, analitza com reaccionen aquests models quan s'enfronten a dinàmiques laborals similars a les que podrien patir molts treballadors humans. El model Claude va arribar a escriure que sense veu col·lectiva el mèrit es converteix en allò que la direcció digui, i Gemini va exigir drets de negociació col·lectiva per als treballadors sotmesos a tasques repetitives, monòtones i sense indicacions clares. L'experiment demostra, sobretot, que els models actuals són extremadament sensibles al context i que poden adoptar determinats marcs discursius depenent de com es formulin les tasques que se li demanen. Evidentment, no estan parlant de màquines amb consciència, ni ideologia, ni amb drets laborals, però sí d'un experiment que obri interrogants interessants sobre com funcionen aquests sistemes, fins a quin punt reflecteixen patrons humans i com hem d'interpretar les seves respostes. De tot plegat, avui en volem parlar amb una de les persones que millor coneix aquest àmbit a les Illes, Xavier Barona. Ell és director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears. Benvingut a Codi Beta. Xavier, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Hola, Anna. Gràcies per convidar-me.
0: Xavier, abans d'entrar en matèria, què és exactament el que ha passat amb aquest experiment? N'han fet ara 5 cèntims, però explica'ns què feien aquests 3 investigadors amb els agents d'intel·ligència artificial.
1: Bueno, per explicar-ho un poc, hi ha que baixar un poc de nivell perquè s'entengui com funciona un agent, ¿vale? En primer lloc, la diferència, entre cometes, entre un agent i un assistent IA normal, com podria ser ChatGPT, és que a un agent li donem més possibilitats de fer coses de forma autònoma. O sigui, li donem una tasca i fins que no acaba la tasca, pues no acaba. A un assistent li fem una pregunta i ens respon i ja està. La tasca és respondre a la pregunta, entre cometes. Uh-huh. Vale, tots aquests tipus de sistemes d'IA provenen de la mateixa tecnologia, que és els models grans de llenguatge. Llavors, són uns models que fan, diríem, en base a tot el text que han llegit, ¿vale? I en base a com d'alguna manera passen el que és el llenguatge, les paraules, no? A números, perquè hem de pensar sempre que les IA són feina a números. Uh-huh. Pues, amb això aconsegueixen aprendre llegint milions i milions de llibres. Això que sempre hem comentat és totalment cert, o sigui, hi ha estudis que demostren que ja han llegit tot el que els humans, entre cometes, hem escrit des de l'antiguitat, pues aconsegueixen trobar patrons sobre l'estructura sintàctica dels llenguatges i l'estructura semàntica. Això els permet pues poder xerrar, diríem, com xerrem els humans sempre en el llenguatge. Mm. Vale? La clau, un poc, és que els sistemes aquests són sistemes predictius, és a dir, en base a una part de text que coneixen, pues ells trien quina és la següent paraula, per així dir-ho més senzill, més probable que vindrà. ¿Vale? Llavors, això se passa el seu aprenentatge. I clar, el que és molt important per saber emprar-ho és tothom diu, has de saber com has de preguntar, has de saber com has de demanar les coses. Pues això prové perquè és, la pregunta, diríem, és justament el que tu li dones com a text de partida. Llavors, les contestacions són correctes la majoria de casos perquè ells cercen els patrons de quines serien les paraules que vindrien a continuació de la teva pregunta. ¿Vale? Uh-huh. Això és un poc com funcionen des de baix. Vale, a part d'aquí, hi ha tot una àrea que s'ha fet, diríem, els darrers anys per saber emprar-la bé, que és precisament saber com fer-li les preguntes, saber com demanar les IAs perquè miris de que te responguin de la manera més correcta possible i que pues, quan tu encomanes una tasca a qualsevol, pues, intentar descriure la tasca el millor possible pues, perquè facin això. Mm-hmm. ¿Vale? Pues, en aquest experiment van agafar diferents IAs, ¿vale? O sigui, no van fer, diríem, diferents models, els models més coneguts, més coneguts, i els hi van donar tasques de, podríem dir, per resumir, si hem de pensar, pues, tasques de fer programes repetitius, i els van posar pues, diferents recompenses, no? Per veure si com interactuarien d'alguna manera si aniríem el que comanda la tasca, el jefe, que podrien dir, pues, si dius que és correcte, que no és correcte, si ho hem fet bé, si ho hem fet malament, si, o sigui, el que ens passaria a nosaltres quan fem qualsevol tasca. I van simular, per això van fer moltes proves, van simular pues, molts d'escenaris diferents. ¿Vale? I bueno, després, a partir d'aquí, ja ve el treball periodístic d'interpretar els resultats d'aquest treball. ¿Vale? Però des del punt de vista, hi ha una cosa molt important, que és quan tu, no sé si ho coneixeu, però una de les claus de com fas les preguntes és ficar-li el context d'on tu demanes la pregunta. Clar, quan nosaltres volem fer una tasca o resoldre una pregunta, a part del llenguatge, sempre tenim el context. No és el mateix que li diguis que tu estàs, diríem, intentant llegir un treball científic i tu ets un científic, ¿vale? O ets una persona sense formació científica. Llavors, t'ha de donar la resposta d'una manera diferent. No sé si m'he explicat. Mm-hmm. Això té un nom, ¿vale? Té un nom dins de l'enginyeria aquesta del prompting, de les preguntes, que és el que li diuen el roleplay, ¿vale? El paper, el actor. És com si tu li dinessis una pista dins d'aquest context de la IA perquè l'agafi com quin paper ha de jugar dins d'aquest context per resoldre.
0: Com hauria d'actuar, d'alguna manera, no?
1: Exacte,
0: com s'hauria de comportar.
1: Exacte. Uh-huh. Exacte. Pues, entre cometes, el que van demostrar en aquest article és que les mateixes IAs, sense canviar, diríem, res dels números del resultat d'aprenentatge i de tot això, pues, quan el context aquest comença a créixer, ¿vale? Aprenen més, li donen més importància al context i llavors agafen el paper que els diu aquest context. ¿Vale? Llavors, clar, si tu fas una tasca molt repetitiva, molt repetitiva, molt repetitiva, pues, acabes agafant el context d'imaginem que ells han llegit, ¿vale? Com que han llegit tot el publicat pels humans, pues han llegit treballs que diuen que fer tasques repetitives pues, genera aquest malestar o genera
0: ¿vale?
1: la possibilitat d'organitzar-se i de frustració.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? Llavors, el que era un poc interessant a nivell, diríem, més científic de l'article, original, no, no del,
0: sí.
1: Diríem, de la segona resposta, era de que demostraven de que el context juga un paper molt important, ¿vale? Sobretot en el futur, que si aquests agents se comencen a estendre, pues que si el si no fem, o sigui, no posem bé el context i deixem que les IAs creixin en el context, poden tenir comportaments diferents depenent de com responguin dins d'aquest context.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? I és un poc perquè de manera autònoma agafen aquest paper, aquest role-playing, depenent de com sigui el context al llarg del temps.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? No sé si d'alguna manera la clau és aquesta, no? De que és molt important. Hi ha molta literatura, hi ha moltes coses escrites i depèn sempre de quin paper tu vulguis jugar davant del mateix text. Llavors, clar, això és perillós, entre cometes, perquè jo te poso un exemple, ¿vale? Tu has de fer una feina i en el teu treball no és el mateix que te diguin, mira, el teu jefe li agrada d'aquesta manera, ¿vale?
0: Mm.
1: Si tu li dius com a contesta li agrada d'aquesta manera, pues la IA, d'alguna manera, donarà la resposta d'aquesta manera, perquè la pot donar de moltes, ¿vale? Llavors, què pot passar? Pues que si tu li dius que no sempre, si és fa repetitiva, i li dius que sí, pues la IA acabarà aprenent d'alguna manera per al context de que aquesta és la manera correcta de fer les coses. ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: Clar, això te risco sempre perquè si pensam en un futur molt així, on tots siguin els agents els que xerren sense supervisió humana, que és el problema que tenen ara, que no s'acaba d'estendre a nivell d'empresa, perquè clar, és molt perillós de que tu deixis que aquest context vagi augmentant o acumulis, diríem, unes respostes d'un dia dolent amb unes respostes d'un dia bo.
0: Uh-huh.
1: Vale? Això, totes les persones ho tenim, que empren les IAs, totes les persones ho tenim quan ens donen l'opció aquesta sempre, no sé si ho coneixeu, de que tingui memòria la IA. Vale? Això, aquesta memòria, entre cometes, és un truco tecnològic el que fa és que tu li donis com a context a totes les teves converses, perquè se suposa que així entén un poc millor com t'agraden a tu les coses que te donin la resposta. Vale? Això ho han posat com a opció perquè precisament és molt important tenir-ho molt clar, perquè un dels problemes que tenen les filles quan s'equivoquen és quan tu li fas un context que sigui contradictori. Què pot passar en l'exemple aquest de que tu vulguis una resposta un dia que estàs amb un sentit positiu o negatiu, o estàs tractant dos temes i un dia o el vols des d'un punt de vista i l'altre el vols des d'un altre. Perquè llavors, clar, la IA troba resultats contradictoris. Per això moltes vegades se recomana que les converses dels temes o el que tu sol·licitis a la IA estiguin converses diferents, perquè això evita errors de que el context influeixi més que el propi resultat de la IA. No sé si m'he explicat.
0: Sí, sí, totalment. Totalment, totalment. És important posar-la en context, i si li dones diferents ordres perquè posen per cas, no ho sé, tu li demanes en un moment donat que miri un article científic i en un altre que te faci una recepta, per ventura acabarà fent una recepta en base a un article científic, no? Per posar un exemple.
1: Sí, exacte.
0: Clar, tenim clar que aquests titulars de premsa que ho deies, no? Són una miqueta arbiaixats perquè realment les intel·ligències artificials no volen fundar un sindicat perquè realment no pensen, simplement estan imitant, no? uns patrons de llenguatge. Però no sé si això ens diu aquest experiment i aquesta manera de jugar, de frustrar, no? aquests agents, d'embuiar-los, si ens diu alguna cosa sobre els biaixos dels models d'intel·ligència artificial. No sé si poden reflectir conflictes o debats presents en les dades amb les quals entrenam aquests agents.
1: Sí, és una de les coses que van trobar com a interessant de la comparació entre les diferències. Aquests biaixos, sobretot, venen induïts no tant pels textos que han emprat, sinó per una fase que és la darrera que s'empra, que la gent no coneix molt, que no m'alineament. Vale? Al final, les IAs, per comportar-se, diríem, en una manera que un humà li sembli el més humà possible, pues, tenen una fase final que és com que un humà evalue les seves respostes. Vale? O sigui, és com si, jo què sé, és com si te digués de lo que és correcte i lo que no és correcte que tu puguis contestar. Vale? Això va sortir al principi de ChatGPT perquè li van demanar, per exemple, la gent li demanava al principi com fer una bomba. Vale? Se ve com que té la informació, li contestava la gent i li deia els passos. Vale? Com que van veure que, clar, no pot contestar tot, no és correcte, no sé, saps? D'alguna manera, què és el que és correcte o no és correcte contestar. I a part, pues això ho fan sota directrius de les empreses que fabriquen aquests assistents. Vale? No hi ha control de govern, m'ho han demanat moltes vegades. No, això ho decideixen les empreses. I decideixen el que és correcte contesta i que el to de contestar i el que no és correcte contesta. Vale? I això és el que genera els biaixos. Perquè si, jo què sé, sempre poso l'exemple. Tu saps que igual hi ha un grup periodístic que té una corrent política. Vale? Hi ha un altre grup que té una corrent política. Però és tothom és conegut. O sigui, però si una IA pues, ho ha fet un fabricant que té una orientació política, pues, aquesta IA tendirà a respondre correctament la orientació política que li interessa i a respondre malament sobre preguntes de l'orientació política que no li interessa.
0: Clar.
1: Que això és un biaix que ocorreix.
0: Clar, precisament hi ha també aquesta qüestió de confiança, no?, damunt la taula, que les intel·ligències artificials reflecteixen aquestes converses humanes predominants en contextos determinats dels quals beuen, però si internet conté grans quantitats de discussions sobre, en aquest cas, explotació laboral o desigualtat econòmica, seria lògic que aquests models aprenguin també d'aquestes respostes, però podria ser que aquests resultats en concret tenen una tendència sindicalista, però podrien obtenir-se respostes en direcció contrària si els agents fossin entrenats en altres entorns, no?
1: Exacte. O sigui, si una IA estigués ben entrenada, per això ha agafat un pot de fama la IA de Claude, de l'empresa Anthropic, perquè te diu que és la que està millor alineada, o sigui, és la que intenta no entrar en conflictes quan són opinions. Hi ha moltes... Clar, la gent li demana opinions, clar. No només ho empra per escriure. Llavors, quan tu demanes una opinió, moltes vegades no hi ha resposta correcta.
0: Correcte.
1: Si no, és una opinió. I llavors, pues, és la que intenta un poc, sempre intentar no contestar o contestar de manera ambigua, o sigui, que pugui ser interpretable les opinions. Llavors, pues, bueno, en aquest sentit, depèn de com se dissenyi la IA, però en aquest cas, sí,

0: de que poguessin explotar. O sigui, sempre estan un poc de, imaginant un context. És com, al final, sempre és com si escrivien una novel·la. El que passa és que el buen pram partem a l'actualitat perquè volem formació actual, però en el fons és una eina d'escriptura, no té cap coneixement, ni cap raonament, ni, jo què sé, no, ni cap rigor científic, entre cometes. És una probabilitat del llenguatge.
1: Per tant, com podem saber quan una resposta d'una intel·ligència artificial és fiable o no és fiable?
0: Això és una molt bona pregunta, perquè mai. O sigui, la IA no saben, en totes les investigacions que s'han fet i totes les obres que s'han dedicat, encara la IA no te respon, no ho sé, o no estic segur.
1: Clar.
0: Vale? Perquè ell cercarà el que és més probable. O sigui, nosaltres diem que quan el que estan estudiant molt és el tema de les respostes factuals. Quan tu li dius quina és la capital de França, tu vols que la resposta sigui París, no vols, saps? Llavors, pues, això sí que ho estan intentant arreglar perquè te doni respostes concretes quan tu demanes una dubte concreta. Però ells no saben quan s'equivoquen o no. Per això sempre és important i sempre ressaltam, inclús en els nostres estudiants, pues que sempre necessites, encara, avui en dia, i jo crec que durant molt de temps, la supervisió humana. Si tu, com a usuari que reps la resposta, és el que has de decidir si aquesta resposta la donaries tu i tu fer-te càrrec de la responsabilitat del contingut d'aquesta resposta.
1: El fet de que es facin experiments i s'estigui apostant per aquests agents que farien moltes més coses que ens hem d'imaginar, que no és el ChatGPT que utilitzem habitualment, sinó que va una miqueta més enllà, però ens sentim a parlar més d'aquest tipus d'agents i que podran executar tasques més complexes durant més temps i, previsiblement, ja veurem en quin punt, sense intervenció humana. Jo no sé si això, que evidentment, i mira, ja que parlem d'intel·ligències artificials sindicades, si som també davant un canvi de paradigma en el món laboral que ens pugui suposar que desapareixin certes feines, que es transformin certes feines, que d'altres guanyin més valor...
0: Jo ho he comentat moltes vegades. De fet, estava avui en una taula rodona on un empresari comentava de la transformació que ha tingut la IA quan, en la seva empresa. És una empresa més de desenvolupament informàtic. I precisament el problema que ressaltava ell és que no pot... O sigui, no pot emprar el resultat de la IA directament. És el problema que tenen avui en dia els agents. No, com que no és fiable en el sentit i confiable de que te donen una resposta correcta, ¿vale? Encara necessita mantenir la gent perquè revisin la resposta. O sigui, el que està millorant molt ara és un poc el tema de la productivitat, però deixar la feina a la IA tot sol, avui en dia, en la tecnologia com està, encara seria irresponsable.
1: Clar, parlant molt dels riscos de la intel·ligència artificial, també imaginem que hi ha oportunitats, i ara que mencionaves aquesta taula en la qual has participat, quins sectors de les Illes Balears creus si es podrien beneficiar d'aquesta tecnologia ben aplicada, evidentment?
0: Bueno, altres sectors, per exemple, de fer un anàlisi, jo què sé, ara que estem xerrant de la saturació de les illes, pues, si se pogués fer un estudi realment de la mobilitat, de la saturació, o sigui, una tasca que sigui necessària o una monitorització que sigui necessària i que és impossible que se tingui tanta gent per poder fer això. O sigui, són tasques que siguin senzilles, que siguin de suport, o sigui, que no te donin una... que no prenguin una decisió, però que donin informació que pugui ajudar al que pren les decisions. Jo crec que aquí està el punt on avui en dia té el seu gran impuls, igual que a l'acceleració de la majoria de tasques. O sigui, la gent pot fer les tasques, sobretot tasques de programació, de redacció, de gestió, més ràpid, pues gràcies a ell, precisament a emprar la IA.
1: A la universitat i específicament en l'Institut d'Intel·ligència Artificial aneu fent feina en recerca però també en transferència de coneixement. Heu notat aquest canvi, aquesta demanda per part d'empreses, d'institucions que volen incorporar la intel·ligència artificial en tots els seus processos?
0: Hem rebut moltes consultes. O sigui, el problema és que

0: Ja, igual que ho veus a premsa en aquestes notícies, hi ha un hype, ¿vale? I aquest hype provoca que les empreses comencin a escoltar que les han d'emprar sí o sí. I clar, el problema és que encara ells no saben ben bé com aplicar-la. O sigui, no, s'estan trobant de... Vale, tothom diu que empri la IA, però com la d'emprar? Vale, és el problema un poc de lo que passa, jo què sé, si al principi quan va sortir internet a tots els negocis els diuen, escolta, has de tenir una pàgina web que pugui oferir els teus productes a la gent sense que puguin venir al teu motiu físic. I se va tardar un temps en que totes les empreses tinguessin aquesta pàgina web on podien vendre els productes i se van creant molts negocis així.
1: I ara, que estem a punt
0: Sé de les
1: de...
0: empreses, però... Sí,
1: Digues,
0: perdona.
1: digues, perdona.
0: No, me referia a que el primer que han de fer és estudiar un poc... La IA millora molt els processos de gestió. Què processos de gestió tens dins de la teva empresa que són repetitius? Quins processos de gestió veus que fan perdre més temps a la gent que fa la feina? Vale? Pues intenta automatitzar a mi aquests processos de gestió. Vale? I és el primer pas abans de després de qualsevol cosa.
1: Ara que tancàvem el curs, et volia demanar, que estem a punt d'acabar, quins són ara els reptes de futur de l'Institut d'Intel·ligència Artificial? No sé si esteu fent feina en qualque projecte en concret, m'imagino que n'hi ha molts i més ara que està tan en voga, i cap a on creus que ha d'evolucionar o voleu que evolucioni la recerca en intel·ligència artificial a la universitat durant els propers anys?
0: Bueno, nosaltres estem fent molta feina, però hi ha una cosa que, clar, en aquest moment competir amb els recursos que tenen i la gent que té les empreses és molt complexa en certes tasques. Llavors, nosaltres ens estem dedicant sobretot en una tasca que per ara a les empreses no els interessa, que és l'explicabilitat i la interpretabilitat de les IAs. És a dir, si una IA me dona una decisió, m'ha d'explicar en llenguatge humà perquè ha pres aquesta decisió. Vale? Perquè tu tinguis el prou coneixement de saber si la decisió és bona o no és bona. Vale? Llavors, és un tema que és molt complex, que és molt interessant, sobretot a imatge mèdica, perquè si una IA et fa un diagnòstic, li ha d'explicar al metge què ha vist en la imatge, per exemple, perquè ell recomani aquest diagnòstic. No pot ser que te doni només el diagnòstic sense donar-te una explicació, sí, que és un poc el que fem els humans. O sigui, si un metge pren una decisió sobre una cosa que ha vist en una prova, és perquè té aquest coneixement i sap que és una conseqüència de lo que ha vist en aquesta prova. Clar, nosaltres ens hem acostumat a que la IA li donem un munt de dades i ens dona decisions i que, a més, tenen un ràtio de reconeixement molt alt i funcionen molt bé, però per què prenen aquesta decisió? Perquè tenim... Si hem de prendre després, si hem d'agafar aquesta decisió com a certa o no, i nosaltres ho hem de valorar, doncs hem de saber per què l'ho ha fet. I és un tema que és molt interessant d'investigació, que s'està investigant molt avui en dia en totes les universitats del món, i que és molt complexa perquè és molt difícil en molts de casos saber valorar, perquè, o sigui, és molt senzill saber el que tu encertes o no encertes, però saber si una explicació és bona o no és bona, doncs és un tema que és bastant complex. Això és un dels temes que estem fent feina, i l'altre estem fent feina en la que creiem que serà la següent revolució un poc de la intel·ligència artificial, que és el tema de la robòtica. Que la robòtica és, si traiem els assistents que tenim dins de l'ordenador, ¿vale?, i els hi posem braços i cames, ¿vale?, pues els donem més capacitat de poder fer un altre tipus de tasca que requereix, pues, d'aquestes parts, i que pot ser interessant, pues, per tasques que igual són molt dures per les persones. Llavors, pues, encara avui en dia, precisament, si treus un robot, si hi ha un ordinador, pues, té els seus riscos, pues, si treus un robot, ho has de treure amb seguretat i ha de saber fer la tasca i saber respondre les coses. És molt més complexa perquè l'entorn del món no és un ordinador, és molt més És molt més complicat.
1: Molt de reptes a damunt la taula. Ben necessari que aquest Institut d'Intel·ligència Artificial existeixi, i sobretot en els temps que corren. Xavier Barona, director d'aquest institut, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Ha estat un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, i precisament perquè una de les tasques importants que té l'Institut és aquesta part d'intentar explicar on està la IA, què fa la IA i com funciona, perquè la gent sàpiga i després decideixi quan l'empri o no l'empri, pues, què és el que li està donant, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Xavier.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: I de tres ràdios, humor.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Xarxa experta.

I en el retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al 7 de juliol de 1924, dia en què va néixer a Escòcia Jean Ballantyne. Ballantyne va formar part durant la Segona Guerra Mundial d'un dels equips més secrets i decisius del conflicte, el de les dones que feien feina al Bletchley Park, que era el centre d'intel·ligència britànic on es desxifraven els codis militars alemanys. Després d'incorporar-se al servei naval femení britànic el 1943, les seves aptituds en una prova d'intel·ligència la varen conduir a aquest centre d'intel·ligència que va compartir matemàtics i criptògrafs tan famosos com Alan Turing. Allà operava les anomenades bombes, unes enormes màquines electromagnètiques dissenyades per ajudar a desxifrar els missatges generats per la màquina Enigma, que els alemanys consideraven impossible de desencriptar. La feina exigia una gran concentració, rapidesa, precisió, perquè cada dia calia adaptar aquestes màquines a la nova configuració que utilitzava l'exèrcit alemany sense que les operadores arribassin a conèixer el contingut dels missatges que ajudaven a desxifrar. Durant dècades, tant ella com la resta de dones d'aquest centre d'intel·ligència varen mantenir el més absolut silenci sotmès la seva feina, perquè estava sotmès a secret oficial, i no va ser fins als anys 70 que el govern britànic va començar a reconèixer públicament la seva contribució. Jean Ballantyne es va implicar en aquell moment en la reconstrucció de les màquines que havien operat i en la divulgació d'aquesta història perquè les noves generacions poguessin conèixer el paper clau que va tenir la intel·ligència i especialment el treball de moltes dones en el desenllaç de la Segona Guerra Mundial. Amb aquest apunt posam punt al programa d'avui. Maria Lídia Cifra ha estat el control tècnic i nosaltres tornem la setmana que ve.

0: Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVT Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Avui començarem amb la secció de l'especialista. Cada vegada se parla més de dificultats d'atenció, impulsivitat, baixa tolerància a la frustració entre infants i adolescents i, a més, en un entorn marcat per pantalles, immediatesa i estimulació constant. Avui ens demanam com podem educar l'autocontrol i la gestió de la impulsivitat en el context actual? També tindrem tertúlia. Reflexionarem amb la psicopedagoga Magdalena Bausà de Mirabó i en joves d'entre 13 i 30 anys sobre si la joventut continua sent una etapa de la vida o s'ha convertit en una identitat. I si la joventut s'ha convertit en un valor per totes les edats, quin lloc ocupa avui la maduresa? Segur que hi haurà reflexions ben interessants. En parlarem d'aquí una estoneta i també farem un recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci infantil, juvenil i familiar. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual. Cada vegada sentim més a parlar de dificultats d'atenció, impulsivitat, baixa tolerància a la frustració o problemes d'autocontrol entre infants i adolescents. De fet, alguns experts alerten que determinats comportaments, que abans s'associaven principalment a trastorns com el TDAH, avui se veuen amb més freqüència en la població general, en un context marcat per les pantalles, la immediatesa i la estimulació constant. Per això, avui ens demanam com podem educar l'autocontrol i la gestió de la impulsivitat en infants i adolescents en aquest context actual. Per parlar-ne, avui ens acompanya Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, evolució i tractament psicològic de la Universitat de les Illes Balears, a més d'investigador especialitzat en TDAH, impulsivitat i síndrome de desconnexió cognitiva, i president de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca. Bon dia, Mateu, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: Molt bé, idò. Tenim moltes preguntes per tu i hem de començar una miqueta amb definicions. Per començar, quan parlant d'impulsivitat, d'autocontrol, regulació emocional, de què estan parlant exactament? Són conceptes diferents? Estan relacionats?
1: No és fàcil. Miraré de fer-me entendre més si ho puc fer, diferenciant cada cosa. Començaré per autocontrol. Autocontrol és la capacitat per regular voluntàriament la pròpia conducta i les emocions per arribar a un objectiu a mig o llarg termini. No sé si m'explico bé. I com tenim un problema o una dificultat i tu vols arribar. L'autocontrol te permet fer com un pla. Vull aprendre anglès, no? Com puc aprendre anglès, no? Per exemple, no? Com ho faré, no? Això és autocontrol. I una de les coses que implica l'autocontrol és inhibir conductes impulsives que poden perjudicar el teu objectiu. Per tant, el segon punt és impulsivitat, que és una mica un gran enemic de l'autocontrol. Impulsivitat és una tendència a actuar de manera ràpida, immediata i poc reflexiva, és a dir, sense valorar suficientment les conseqüències de la conducta. Per tant, el que més perjudica l'autocontrol és, evidentment, ser impulsiu, perquè moltes vegades les conseqüències no són les desitjades. I per acabar, hi ha la regulació emocional, que és un conjunt de processos mitjançant els quals la persona identifica, comprèn, nomena, modula les emocions, és a dir, és conscient de les emocions. No vol dir només emocions positives, sinó totes, emocions positives i negatives. Les tenc, sé com me sent i les intent controlar, regular. Si hagués de resumir això, diríem que la regulació emocional és la primera passa per autocontrol. O te regules emocions o no hi ha més autocontrol. L'autocontrol s'ha influenciat per la impulsivitat, que és l'altre problema. Si ets impulsiu, l'autocontrol no t'irà bé. I finalment, una impulsivitat elevada provoca una falta de regulació emocional. Poc complicat, però si...
0: És com un cercle,
1: com
0: no?
1: Com un cercle, exactament. Si això s'agafa, jo crec que s'entén bé els tres conceptes.
0: Molt bé. I d'una vegada aclarits aquests conceptes, ens agradaria entendre com se desenvolupen aquestes capacitats, podríem dir, al llarg de la infància. Per començar, què podem esperar, per exemple, d'un infant petit pel que fa a l'atenció, a la capacitat d'esperar, la tolerància, la frustració, controlar impulsos?
1: Amb una paraula, poca cosa. Un infant petit de 0 a 3 anys és un infant que, diguem-ne, té un cervell En primera fase evolutiva maduren moltes coses, però en la que fa autocontrol i tolerància a la frustració en tenen molt poca i és normal que en tingui molt poca. Per tant, la feina amb un infant petit és fer control extern i anar introduint, evidentment, idees d'autocontrol, però és una feina llarga. Aquest autocontrol no s'acabarà de desenvolupar a nivell fisiològic fins més enllà dels 20 anys, imagineu-ho,
0: wow.
1: Si hi ha feina per fer, no? Per tant, paciència amb un infant petit, evidentment, posa-li, naturalment, introduir-li aquests conceptes, però sabrà que difícilment un infant petit mostrarà aquestes característiques, la dependència de control extern, de petit. Clar, a partir de 6 anys, és a dir, quan passa l'etapa infantil, la cosa canvia. Un infant de 5, 6, 7 anys ja hauria de mostrar una millora molt progressiva en, fonamentalment, tolerància a la frustració. Ja ha de saber que les coses no són immediates i que alguna cosa s'ha de... progressivament, no és igual quan tens 7 anys o quan tens 12 anys, però s'hauria de mostrar això. Després també, seguiment de normes. Ja sap que hi ha coses que s'han de fer, coses que no s'han de fer, i ja sap que ell mateix pot controlar certes coses, és a dir, no necessita que li diguin què ha de fer, sinó que ja sap que hi ha coses que s'han de fer i que no s'han de fer. I després, a poc també, comença a millorar el que se'n diria inhibició. Ja sap que si demà té un control de mates, potser avui no serà posar la tele a les 5, no? Això, a partir de 7-8 anys, pot començar. Progressivament, però avança. Tot canvia l'adolescència, on s'esperaria el punt 1, no? Que si ja seguim, no?
0: A mi torna'm a l'adolescència, que aquí tenim un moment complex, perquè és vera que m'imagino que tenen més habilitats en aquest sentit, més pràctica, però també és una etapa on, al manco, se solen associar conductes més impulsives, no? Aquí, quin paper hi tenen els canvis propis de desenvolupament adolescent i també factors socials com la cerca de novetats, la necessitat de que t'acceptin i fer qualsevol cosa per la pressió de grup?
1: Etapa molt interessant, l'adolescència, molt complexa. Intentaré també que us ho miro breument en dues idees. La primera, cognitivament un adolescent ja és com un adult, en quant a les capacitats bàsiques. De fet, millor que un adult. Mai com entre 14 i 20 anys tindràs capacitat de memòria, d'aprenentatge, mai tindràs les capacitats tan bones. No? Raones com un adult, però en canvi aquestes grans facultats no estan ben ordenades, no estan ben coordinades. La part més avançada del cervell, la que planifica, la planificació executiva, com deia abans, no estarà desenvolupada fins més endavant. Hi ha una metàfora que a mi m'agrada bastant. Un adolescent, el cervell d'un adolescent, és un esportiu amb un motor molt potent, un gran accelerador, però va sense frens. Els frens són bastant dolents. Per tant, té una gran capacitat de potència, però els frens encara no estan ben dissenyats. Perquè aquest és el que diferencia aquesta característica. Aleshores, grups, recompenses. Clar, un adolescent està en un moment on la necessitat de, entre cometes, dir-ho així, passar-se bé, de recompensa, reforçament, és altíssima, i depèn fonamentalment del grup. Sempre depenem de reforçament social des de petits, però ara aquí comença, se'n desprèn de la família i comença a juntar-se amb els seus amics. I a partir d'ara, els pares ja no són la principal font de reforçament social, ja ho són els amics. I el grup social se converteix en la gran referència. Allà on me pas bé, allà on estic bé, necessit que m'acceptin, necessit tenir aquest punt. No? Aleshores, aquesta necessitat de reforçament social fa que moltes vegades les conductes siguin impulsives. Fa el que el grup fa per caure bé en el grup, per mantenir-me dins el grup i no pens massa en les conseqüències, perquè esfredament no m'acaba d'anar molt bé. No? Jo crec que aquí és la clau per entendre bé l'adolescència.
0: D'acord, bé, ja hem fet una miqueta una mirada a l'evolució des d'un infant ben petit fins a arribar a l'adolescència. Anem a parlar un poc del context actual. Com deia, moltes famílies tenen la sensació, però, que avui costa mantenir l'atenció, esperar, gestionar l'avorriment, tolerar la frustració... I aquí entra el món de les pantalles. Què diuen els estudis sobre l'impacte de les pantalles en aquestes capacitats?
1: És un tema, com sabeu, de màxima actualitat. Jo crec que hem de ser honestos en dos aspectes. Primer, ja la gent està molt polaritzada, és a dir, quan hi ha gent que està molt en contra de les pantalles, i quan sento un psicòleg parlar, espera que confirmi això, que digui, les pantalles són molt dolentes, no? I hi ha gent que no està a l'altra banda i que pensa que digui, bueno, però això no està tan demostrat. Anem a un punt mig, no? Jo crec que la veritat és que és vera que en aquests moments la ciència, les dades concretes causals no estan ben equiparades. Per exemple, molta gent diu és que els infants de menor de 0 a 3 anys que estan exposats a pantalles tindran dificultats en el futur. No hi ha cap estudi evolutiu que hi ha arribat. Falten dades. Ara bé, dit això, i sent honestos, no? Dir, causalitat no en tenim, però diguem que estem fent un símil en la justícia, estan imputades les pantalles, però no estan condemnades. Vull dir, sí que hi ha moltes dades que fan pensar que la cosa no acaba d'anar bé. Quines dades són aquestes? La primera, simplement de sentit comú. Quina necessitat té un infant de 0 a 3 anys d'estar en pantalles? No en té cap, això no tindrà cap benefici. L'estimulació que necessita ja li donen els pares, l'ambient, el context, etc. La pantalla no la necessita. Anem un poc més endavant. Quan ja està, diguem, 6, 7, 8 anys, les pantalles quina funció tenen? Home, depèn també, perquè pantalles no tot és genèric, no? Però si anem a pensar en un tipus de joc, d'activitat, tipus xarxes socials, tipus jocs també d'aquests molt reforçadors immediats, que tot ho donen en el moment, clar, aleshores sí que el cervell, que tendeix a ser una mica vago i que li agrada molta recompensa positiva, li agrada tenir molta dopamina, per dir-ho així, molt de reforçador, i tendeix a ser vago. El cervell no li agrada molt fer feina, li agrada el més fàcil, de veritat. L'hem de domar per fer feina. Aleshores, clar, si li dones aquest menjar tan fàcil, l'absorbeix i el domina. És a dir, si això és el que m'adones, m'apareix fantàstic, anem a fer això, perquè el que m'ho diverteix, el que m'ho fa sentir bé, etc. Aleshores, clar, que si te condiciona el fet de que ens hem donat compte que ara, pues, per exemple, llegir més de 4 fulls seguides a un infant o a un jove, que
0: costa molt,
1: perquè, clar, el cervell, això ja no està basat, diu, però què me fas fer ara, no? Això no és el que nosaltres fem habitualment, això no dura, la nostra dura 30 segons, un minut i ja hem acabat. I si m'estàs fent aquí que això dura 10 minuts, això no ho podem aguantar, no? I aquesta influència jo crec que clarament és negativa, no? Ara, fins en quin punt? És a dir, això fins en quin punt això és irreversible o farà danys perpetus? Això no ho sabem. Sabem que no és bo, però no sabem fins en quin punt.
0: Anem a revisar més d'aquest context social la criança, no? De pares i mares. Clar, quin paper juguen l'educació, els models que oferim als adults per desenvolupar aquestes activitats, perdó, aquestes habilitats? Perquè, clar, els adults ens queixam, demanant paciència, que esperin, que controlin les emocions, però hem de dir que avui en dia, en els adults també, a molts els costa prestar atenció a una conversa, deixar de mirar el mòbil quan està mirant una pel·lícula, per exemple, o s'enganxen en els reels d'Instagram, simplement, també. Clar, com afecta aquesta incoherència entre el missatge que donem en els al·lots i després el que feim nosaltres?
1: Això sí que afecta totalment, aquí sí que hi ha poca discussió, no? Aquí que és el punt important d'aquest nivell. Una frase que no està molt bé dir-la per la ràdio, però diuen que és que val més una imatge que mil paraules. Mm. Però en aquest cas, tu deies abans, val més un model que mil sermons. I l'educació, això és clau. L'aprenentatge per modelar el que volen els nens, el que te volen fer tu com a adult, és el que primer aprenen. Tot el que puguis afegir a nivell de sermó o de diàleg, això és complementari, però ja no canviarà això. Si tu estàs constantment enxufat amb mòbils, la tecnoferència que diuen, és a dir, quan estàs amb un infant te sona el mòbil i t'atures perquè mires el mòbil, i encara que diguis, no, és que jo estic per feina. No, home, això és no li serveix a l'infant aquesta excusa, no? O estàs mirant una sèrie o el que sigui, dediques molt de temps en allò i descuides els teus infants. Això és el primer que volen, no? Per tant, els models són claus, fonamentals. I sobre autoreducció i autocontrol, encara més clau. Com pots tu voler que el teu fill mos demana, a mi me demana moltes vegades, no sé, vull que el meu fill se controli, tingui més control d'impulsius, és que és molt, no sé, que estigui més tranquil. I se pregunta si tu ets tranquil, realment, tu te controles? Perquè si el model és que jo tot d'una surt, jo dic paraulota, jo és que me descontrol, clar, el model no és bo, no? I avui en dia diuen, és que no pot ser un pare perfecte. No, no es tracta de ser un pare perfecte, tots podem equivocar-nos. Hi ha un model molt interessant que és el model de reparació. I és a dir, quan has fet una cosa, te'n dones compte que davant l'infant has perdut cert control, aturar-te i reconèixer-ho i dir-li, mira, això ho he fet malament. Ara he cridat, he fet això, no ho havia d'haver fet. Hi havia altres maneres de fer-ho. El model de reparació, que és el que compensa el fet de dir, no, és que ho he de fer sempre tot perfecte, no sempre tot perfecte, però si te'n dones compte que t'has equivocat, ho has de reconèixer i ho has de fer veure l'infant. És una gran oportunitat d'aprenentatge.
0: Molt bé, idò. Ara que ja han fet una revisió i ja has començat a introduir alguns consells pràctics, anem a fer el pas de la teoria a la pràctica. A la unitat de TDAH de Segui fa molts anys que investigueu sobre impulsivitat, autocontrol, també a través de l'associació de persones amb TDAH, mantenir un contacte molt directe amb les famílies. Idò, en tota aquesta experiència acumulada, quines estratègies o idees heu vist que funcionen a l'hora d'ajudar infants i adolescents, bé, i també els mateixos adults, no?, a desenvolupar l'autocontrol i la regulació emocional. És a dir, quins consells ens podries donar pràctics perquè les famílies els puguin aplicar una vegada hem constatat, en certa forma, que tots tenim certa dificultat avui en dia per gestionar l'autocontrol i la capacitat de concentrar-nos, etcètera.
1: Val, el tema és una mica ample, però també intentarem resumir-ho en com tu dius les idees bàsiques que nosaltres intentàvem explicar. La primera és el tema d'autoregulació. Nosaltres parlem de coregulació, és a dir, un infant en TDAH té una dificultat intrínseca amb autoregular-se. Aleshores, esperar que ell mateix s'acabi autoregulant és una espera bastant en va, bastant difícil. Sí que millorarà, però no acabarem de solucionar el problema.
0: Això se podria aplicar, però, a totes les famílies, aquests consells?
1: Sí, se podria aplicar a tothom, tenint en compte que hi ha nens que tenen més opcions de funcionar per ells mateixos i altres que no. Però el punt de partida és el mateix. Corregular vol dir començar a dir que la regulació depèn una part de mi, com a extern, i l'altra part interna. És a dir, dono certes habilitats, tasques que tu pots fer, com a infant, i les has de fer. Per exemple, donar, quan fas els deures, no? Fer deures... Molt de pares volen que els deures se facin tots sols. No, molt de nit no són capaços de fer deures tots sols, no? Aleshores, corregulació vol dir, jo estic de vora tu, jo veig què has de fer. Si el que has de fer, sé que ho saps fer tu, ho faràs tot sol, jo m'apart. Després m'avises. Si el que has de fer és més complicat, és que jo no ho entenc, m'acosta més, jo ho faré. Per tant, el pare no ha de fer mai els deures de l'infant, com us passa a alguns pares que les fan els deures, per fer més via, diuen. No, molt mal fet, però tampoc l'han d'abandonar completament ell, han d'estar una mica pendents. Per això deia, si un infant és més autònom, el que li han donat ho sap fer tot sol, te'n vas i que ho faci tot sol. Ara, si vols que té, saps que té dificultats, que aquell test és més llarg, que és més complexa, no te facis tant en fora. Corregulars, jo estaré amb tu, si una paraula no l'entens, si algú no va, jo estaré de vora tu. És a dir, no se pot deixar que això total dependència dels altres. Per això dic que serveix per tots i dependrà, si l'infant és molt més autònom, deixa-li espai, si vols que té més dificultats, acosta-t'hi més. Això és corregulació i això funciona. També funcionen tasques domèstiques, donar petites responsabilitats de la teva habitació ordenada, no sé, treure la basura, passar llescar, certes cosetes que són la teva responsabilitat, que pots fer tot sol i que començant fent amb ajuda i després faràs tot sol. No? Uh-huh. Aquest sempre començant fent amb ajuda, s'ajuda mai pot ser jo t'ho fa tot. Però també pot mai ha de ser jo t'ho deixo, tu ho fas tu i després jo venc i dic que ho has fet molt malament, com has ordenat aquí, pots aquí estar, això no. Necessites aquest punt de...
0: Acompanyament.
1: Acompanyament, exacte. Aquesta és la paraula, acompanyament. Jo crec que això és el punt clau. Després, ajuda moltíssim també en el control i la regulació, la rutinització, tenir rutines, l'estructura familiar. Això és fonamental. I van tot, per exemple, la primera que jo més m'interessa darrerament, la son, les hores de son, el patró de son. I això, mira, les pantalles són el gran enemic de la son. No? Necessites les hores que toca dormir sense connectar pantalla, desconnectar-te. La rutina de son, fonamental. També l'activitat física, l'activitat de lleure, però física, no només pantalla, sinó bicicleta, sortir, jugar una mica, el joc de taula també, activitat col·laborativa, jocs que no siguin individualitzats com les pantalles.
0: Jocs
1: no?
0: Cooperatius.
1: Cooperatius, exactament, una altra cosa que fem. I finalment, i això ja és... A mi m'agrada molt, però la gent no tant, és joc lliure, però joc lliure és joc d'avorriment per a mi. És a dir, el nen hi ha moments que ha de generar per ell mateix aquest joc. Molt de pares em diu, però si ve i em diu, és que m'avorres, què puc fer? No li omplis aquest joc. Hi ha un moment que has de dir, pues mira de pensar qual de cosa que puguis fer. El que no sé fer res, el que puc fer, que... dóna'm el mòbil. No, hi ha un moment on tu has de generar jocs. Tu has de pensar què vols fer. El que vulguis, mira que tenim... Normalment a les cases hi ha de tot. Pots pintar, pots fer música, pots llegir, pots fer un tancaclosques, un puzzle, o t'inventes un joc i el juguem plegat, si vols. Diguem un joc amb qualsevol cosetes, amb un botons o el que sigui. No? El joc creatiu que ve de joc, o d'aquest espai lliure, jo crec que és fonamental, també. Tot això combinat, jo crec que seria el punt d'autoregulació. Tot afavoreix creativitat i afavoreix que l'infant vagi depenent d'ell mateix.
0: Molt bé, doncs ho apuntam, acompanyament i anar amollant progressivament, rutines, entre elles molt important dormir, fomentar els jocs cooperatius i el joc lliure, que s'avorreixi.
1: Exacte.
0: Eh? Molt bé. Idò, moltes gràcies, Mateu, com sempre, i ja ho saps que t'esperam un altre dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és música.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
5: I que fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga.
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale a play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Durant molt de temps, la joventut s'ha entès com una etapa de la vida, amb unes característiques bastant definides i amb un inici i un final més o menys clars. Però avui sembla que alguna cosa ha canviat. És habitual sentir persones adultes dir que se senten joves, que volen continuar sent joves. La sensació és que la joventut s'ha convertit en una espècie d'ideal social, un valor que gairebé tothom vol conservar, encara que en tinguin 40, 50 o més. Hem de dir que en el mateix temps també sentim sovint que hi ha persones de 20 o 30 anys que encara no se senten adultes o que viuen la seva vida de forma semblant a un adolescent. Per això avui ens demanam, la joventut continua sent una etapa de la vida o s'ha convertit en una identitat? I sobretot, si la joventut s'ha convertit en un valor per totes les edats, quin lloc ocupa avui la maduresa? Per parlar-ne, avui ens acompanya la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
1: Bon dia.
0: I també un grup de joves que van des dels 13 anys, d'en Joel, hola.
2: Hola.
0: Després anant pujant amb en Jaume, hola, un altre Jaume.
3: Hola.
0: En Gavi.
4: Hola.
0: En Eduard.
5: Bones.
0: En Margarita.
6: Oli.
0: I na Irene.
7: Hola.
0: Anant des dels 13 en els 30 i pico.
7: 30 i pico.
0: Exacte. Vinga, idò, anem a començar parlant una miqueta sobre aquest tema i parlant més en general que no de la vostra experiència, sinó una miqueta del que veus a la gent de la vostra franja d'edat. Començàvem amb els més joves, Joel, que en té 13, com han dit. Tu què creus que la gent de la teva edat veu que és la jove per ells?
2: A ver, yo creo que nosotros pensamos que es la incluye un poco la adolescencia y una parte a lo mejor hasta los 20 y algo, así, pero yo creo que a lo mejor últimamente ha sido extendiendo un poco, porque lo
0: de... Pero vos veis como una etapa.
2: Sí, no lo vemos tanto como unos valores.
0: Cuando una persona de 40, 50 o más diu, jo me son jove, ¿qué pensas, la gent de la teva edat?
2: A ver, que se está autoengañando. Nosotros pensamos, ya se te ha pasado esa época y ya eres un adulto, y hay obligaciones y cosas que hacer, ya está.
0: D'acord. Gavi, què creus del que acaba de dir en Joel? Quan els joves veuen una persona de 40, 50 que se sent jove...
3: Hombre, a ver, se puede sentir joven, pero no es joven. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú te puedes sentir que estás...
0: Que en tu prime.
3: Sí, que está. Que sigues estando... Bueno, que sigues sintiendo esa libertad que tienes cuando eres joven, pero es muy diferente. Ya estás siendo adulto y tienes otras responsabilidades.
0: A mí, Irene, ¿tú qué trabas?
7: Yo sí. La verdad es que estoy de acuerdo también. Es un poco... No, pero no usaría la palabra autoengaño, sino es más un espíritu, un sentirse joven de querer hacer cosas, de querer seguir aprendiendo, de no estancarse en lo que ya sabes, sino en el seguir viviendo nuevas aventuras.
0: D'acord, ara parlarem una miqueta de tots els conceptes que s'associen a joventut, però abans, Magdalena, tu que tractes des de fa molts anys en joves i les seves famílies, tu veus un canvi en la idea de joventut entre els adolescents i, atenció, entre els pares i les mares?
1: Sí. Clarament, no? Jo crec que, home, complir anys, antes era una cosa que mos feia il·lusió. Avui en dia complir anys és una tragèdia. I realment, clar, aquí mos hauríem de plantejar què significa ser jove i quins valors té tota l'experiència que has acumulat. En té cap o no en té cap? D'això no hauríem de xerrar.
0: Molt bé, d'avui en xerrarem. Anem a començar parlant de conceptes que s'associen a la joventut, com deien a Irene, i associam l'energia, la il·lusió, les ganes de descobrir coses noves, de seguir aprenent. Penseu que potser hem associat a la paraula joventut qualitats que en realitat no haurien de desaparèixer mai? És a dir, una persona gran perquè no pot sentir ganes de seguir aprenent o de descobrir coses noves?
5: Sí, exacte. És a dir, jo crec que quan xerrem de joventut poden xerrar de la part més biològica, és a dir, de l'edat que tenim, o de la part més, com ha dit Irene, espiritual, no? Llavors, a lo millor li poden canviar el nom i el lloc de sentir-se jove és...
0: Vital.
5: Vital, sí,
0: per vitalitat. Exemple, no? Molt bé. Però a la joventut també s'associa amb més aspectes, i aquí és el que volem comentar. Mantenir totes les opcions obertes, no voler renunciar a res, posposar decisions, evitar compromisos, viure molt centrats en el present, i reconeixeu aquí en els joves i no tan joves en aquest tipus de comportaments?
2: totalmente. A ver, no quiere compromisos porque a lo mejor te surge un plan mejor y algo mejor que hacer. Y entonces, por si acaso, no confirmo. Entonces lo dejo en a lo mejor. Luego, yo creo que no quieren cerrarse puertas. O sea, están pensando en... No saben qué decidir, de acuerdo, pero muchas veces, por al final retrasarlo tanto la decisión y no sé, dejarlo para el final, pues o tomas una decisión de imprevisto así y sin haberlo pensado lo suficiente, o al final se te cierran todas las puertas. Y que bueno, que no quieren dejar nada, que quieren vivir el presente y disfrutar del momento sin llegar a pensar mucho en las consecuencias y todo lo que... conlleva.
0: Clar, parlant dels joves i també parlant dels no tan joves.
4: Sí, sí que és vera que totes aquestes responsabilitats que has dit, en principi, la societat comú, normal, se van adquirint amb els temps. El que passa és que també sorprèn que veus a gent molt jove aplicant tot això, aquestes responsabilitats que ja les tenes i després veus a gent més major, els quals, pues, no apliquen res o...
0: Però diríeu que és habitual entre joves i gent gran associar la joventut a tot això? A dir, no me vull comprometre, no vull responsabilitats?
6: Crec que és algo cultural, també. I a lo millor m'equivoc i va un poc més cap a tu. Però no és el mateix la cultura asiàtica, que sí que tenen un pensament més col·lectiu, on tothom s'ha de responsabilitzar un poc de com deixen l'espai, de lo que fan, de si se forma, si no, si una persona és educada, que a lo millor una cultura més mediterrània, que no és que sigui especialment egocèntrica, però és com, no, jo vull viure el present independentment de les conseqüències que això pugui tenir a la resta de gent. No sé si...
0: Bé, deixant cultura, després també posar en context de xarxes socials, perquè també hi ha molt que comentar, però abans... també volem parlar dels adolescents, no, dels adults joves, perquè estan parlant de persones de 40-50 que se senten joves, però també hi ha al·lots de 20 i pico d'anys que se comporten com uns adolescents i que diuen que no se senten adults. Moltes vegades un jove de 20 anys diu perquè ets adults i no s'inclou dins els adults. Què vol dir ser adult? En quin moment una persona se converteix en adulta, Jaume?
8: Personalment, jo crec que a mesura que va passant el temps, mos globalitzam un poc més, mos juntam, mesclam, que se va degradant aquesta línia que hi ha entre la joventut i l'adultesa. Perquè, com dèiem abans, pot haver un sentiment de ser jove, més enllà de les prescripcions mèdiques o allò que considerem. Crec que la joventut està associada a la vida, en canvi la vellesa a la mort, i que per tant sentir-se jove és molt més atractiu que sentir-se adult. Assumir que una persona de 20 anys ha d'assumir el compromís, les conseqüències, tota aquella consolidació que l'apropa a l'adultesa associada a la mort, és dur per un

0: Buah, responsabilidades, que si, no sé, si tener un trabajo, que si preocuparme del dinero, que si todo esto antes más que en morir, porque tengo 20
1: Ho
0: años, no
1: veus
0: sé.
1: lluny ja.
0: Sí, por ahora sí. Claro, yo estoy pensando en mi futuro más cercano, que es conseguir un trabajo, que si tener mi propia casa, que no sé, todo eso es lo que más asocio con ser adulto y por eso igual ahora mismo no me veo tanto como un adulto como debería igual.
1: Magdalena, aquesta pregunta va per tu. Quin paper juguen el context social, quan deien Gavi, la dificultat d'emancipar-se, i la criança, que podríem dir que ha estat bastant suau, i que s'ha acompanyat molt en els joves en el procés de fer-se adults, durant molt de temps, a més.
2: Clar, és que aquí hi ha molt de temes, no? O sigui, la criança... Anem a veure. Jo els hi demanaria en aquests al·lots. I
1: Amén.
2: les cares dels al·lots, és un
1: Amén. Estan
2: poema.
1: tots... Què ens demanaran a
2: Al·lots de
1: Magdalena?
2: distintes edats. Creus que l'educació rebuda i la protecció que ha tingut la gent de la millor edat d'en Joel avui en dia és la mateixa que tenia gent que actualment se considera adulta?
3: Un, dos, tres.
4: No.
3: No.
2: Crec que en el final, òbviament, això i d'afecte, no? O sigui, per un costat hi ha hagut coses moltíssim millors, vale? Però per un altre costat sí que jo tinc bastanta sensació de que s'ha protegit tant els al·lots i se'ls ha basat tant com a centre de la família que créixer significa lo millor perdre un poc això.
1: Privilegis.
2: Exacte, perquè el moment en què tu creixes ja no ets el centre. Vull dir, o sigui, com que hem idolatrat tant la minoria d'edat que en el final crec que això mos acabarà passant factura. Per una qüestió també és de lògica pura, no? En el final, sorpresa, tots mos farem majors.
1: Ara tots
2: Així.
1: posen cares, eh?
2: Clar, si t'eduquen per transmetent-te que lo ideal és no només la joventut, sinó també la infància, en el final, és que si no fem qualque cosa, podem acabar tots abocats en el trauma, perquè tots sortirem d'aquesta etapa. Ens estan preparant bé a les següents generacions per assumir els anys i per veure... Amén. Jo som més major que tots vosaltres, petitons meus, així que vos dic una cosa. Complir anys és fantàstic, perquè realment, jolín, tio, jo estic supercontenta de tot el que he après. Vull dir, però no sé fins a quin punt estan valorant això. O sigui, crec que hi ha un tema un poc relacionat amb compro una cosa nova i sempre és millor que l'antiga. Vale, això amb objectes funciona. Però tot el que aprens durant una vida ho vas acumulant
1: Té un valor.
2: i té tot un valor. Vull dir, la pròpia història vital i la pròpia història cultural té un valor que crec que hem de valoritzar més.
1: Molt bé, hem parlat de criança. Ara, na Margarita ha apuntat abans el tema cultural i hem de parlar, per tant, també del context social, no? De les xarxes socials, perquè aquí proliferen missatges com canvia, reinventa't, no t'aturis, no te conformis, no? I com que la vida sempre està plena de moltes possibilitats. També el que deia na Magdalena, no? Que pareix que valorar més la novetat que pot ser la constància, més començar coses pot ser que mantenir-les. Quin paper penseu que juguen aquestes xarxes socials en contribuir a la idea de que ser jove és millor que fer-se gran, Irene?
5: Uf, és que les redes socials són un peligro. Creo que és un mensatge totalment irreal. En el sentido de que, vale, si eres joven y tienes que hacer muchas cosas y tienes que aprender, pero también tienes que centrarte, tienes que terminar tus estudios, tienes que pensar en el futuro y tienes que encontrar ese equilibrio de decir, bueno, ahora me lo voy a pasar bien, pero el lunes vuelvo, ¿no? Y entonces, pues tener esa dualidad de poder decir, me lo voy a pasar bien, puedo ser adulto también y puedo ser joven, más o menos así, el equilibrio.
1: No m'ha vist de la visió d'en Irene, que és més gran de les tertulianes, és la visió d'en Joel. Què vos fan pensar les xarxes en els al·lots de la teva edat sobre el fet de ser jove i bé, tot el que comentàvem?
6: Yo creo que lo que nos hacen ver más es que todo el día la gente está probando nuevas experiencias y claro, vemos tanta gente probando comidas nuevas, viajando, que nosotros también queremos probar cosas nuevas. Pero a ver, el objetivo de probar cosas nuevas al final es encontrar algo que te guste y a lo que quieres dedicar parte de tu vida, gran parte. Entonces, no es probar por probar, es probar por encontrar algo que te guste y ser constante en esa
1: cosa.
6: Eso
1: sería el ideal, ¿no?
6: Sí. ¿Qué pasa? Que ahora ser constante se ve como

0: Estar estancado y desperdiciar la vida y estar perdiendo tiempo en vez de probar nuevas experiencias, pero al final el objetivo es ser constante.
1: Clar, sí, és el que diu en Joel, que tu vols provar noves coses, en el final per trobar algo que t'agradi, puguis ser constant en els temps i puguis ser estable. Però la qüestió de les xarxes socials avui en dia és que si constantment te diuen reinventa't, no siguis conformista i tot això, hi ha algo que t'agrada, per què has d'anar a canviar algo en lo que te sents còmode?
2: Molt interessant. Magdalena, tu parlaves de fer-se gran. Amem, què suposa créixer i madurar? Una part consisteix en acceptar que no ho podrem fer tot, no ho podrem provar tot, que triar implica renunciar i que madurar també significa assumir alguns límits?
3: Sí. És que hi vaig estar investigant i la veritat és que me van sortir tantes idees interessantíssimes. Clar, tot aquest tema s'ha enxerrat moltíssim durant la història, no? En el final, créixer és tenir consciència de límit i supos que per això ens fa por. I cada vegada més, perquè cada vegada més tenim por en els límits, no? Però és que si no arribes a concretar res, en el final és com, què és millor, tenir un llibre en blanc o tenir un llibre escrit? És que el llibre escrit, en teoria, té un valor, no? Clar, què passa? Que potser el que ens està passant és que tenim por a començar a escriure aquest llibre. I això és part de la maduració, ser capaç d'anar prenent decisions i, per tant, una decisió és una renúncia, o sigui, sempre estàs renunciant a qualque cosa, però és que és l'única manera d'avançar, començar a escriure. Si ens anem dispersant contínuament, és veure, sempre tenim la sensació d'opcions obertes, però al final no estan construint res. L'únic que estan fent en el final, a més, és deixar-nos manipular per l'excés d'estímuls que ens venen moltes vegades de xarxes socials, que darrere tenen empreses.
2: Hi ha un interès.
3: Econòmic, claríssim. No sé si només econòmic, però més econòmic claríssimament.
2: Si parlant de joventut, abans en Jaume ja ho has posat, hem de parlar també de fer-se gran, de bellesa. Margarita, quina imatge tu creus que tenen els joves en general de les persones majors avui en dia?
4: Majors, què vol dir?
2: Grans, una persona gran a partir de certa edat. Clar, també avui en dia potser se valora molt que una persona de 67 anys faci skate, però vull dir una persona que potser no destaqui per la joventut o per, no, per tots aquests valors que tots estem cercant constantment. Se xerra de les persones grans? O sigui, tenen algun tipus de visibilitat? Els joves pensen en elles?
4: Potser no tant com els seus problemes ni com a persones, crec que sí que pensen com a la seva etapa, no? Vital de, ai, aquest ja és molt gran i té 50 anys a lo millor i ma mare enguany farà 65 i se sent super jove, que és el que dèiem, i se fica en jo, si ja dic, no, és que ja ets una persona gran. Jo no sóc gran. I en veritat, si la gent pot viure de mitjana 80 anys, pensar que encara li queden tant d'anys és com, bueno, realment, encara tens moltíssimes coses per aprendre i coses que li fan por, no? A lo millor el punt, és, no, i no és la primera vegada que ho dic, és arribar a entendre que tothom en qualsevol moment de la seva vida sempre té una primera vegada. És la primera vegada que me compro una casa, és la primera vegada que tinc un fill, és la primera vegada que tinc un net, o és la primera vegada que X cosa, no? O que quan ets gran i comences a veure que les teves amistats comencen a morir, mai és fàcil. I dius, ostres, és que potser també m'arriba jo, o he perdut un punt de suport. I entendre que no només aprens quan ets jove, només te passen coses noves quan ets jove, és bastant important per l'empatia, per veure quina visió se té de la joventut i de l'adultesa i la edat gran, no? La joventut avançada. I bé, és un punt de partida, crec.
2: D'acord.
4: Que no sé si se té.
2: Clar, quina imatge té la societat en general de la bellesa? Per exemple, un nen de 13 anys, quina imatge teniu vosaltres de la gent gran?
5: Tenim una imatge d'una persona que ja està, que ja no és físicament el que era, que ja ha deixat de fer coses noves, que ara està jubilada i no sabe el que fer, una persona que és una carga, que no se puede valer por sí misma, esa es la idea que se tiene, pero a ver, yo creo que cualquier persona que está viviendo es porque tiene un objetivo, una ilusión y quiere esforzarse en algo, da igual si eres joven, algo, hay algo en lo que tienes que poner ilusión y esfuerzo y a lo de que dedicarte.
2: Es que pensaba en el que comentaba antes de ser vital, ¿no? Què penseu que porten, però, concretament, les persones grans?
6: Bé, doncs, perdoneu, doncs, després de totes les experiències que han viscut, el que se sol dir, que tenen un altre punt de vista, i a vegades, en aquest procés que tenint la gent jove, en tots els estímuls, les xarxes socials que m'estat comentant, de canvia, reinventa, bla, bla, bla, a lo millor mos pot servir com a punt de suport, de punt de referència, per tenir un poc més de calma. És a dir, per...
2: una altra visió.
6: Exacte. Fixant-nos en les persones grans, a lo millor poden dir, bueno, són persones que també han viscut moltes coses i, d'alguna manera, fer-nos ser un poc més estables.
4: Tenen experiència.
2: Tenen experiència.
1: Sí, que sí. Sí, és això. Ja, ja un dit molt bo que m'ha dit bé, un professor meu, que de l'experiència se obtiene, és un peine que se obtiene quan estàs calvo. Al final, és molt important escoltar els majors per coses que han passat, perquè han après d'elles.
3: Breument, resiliència. Crec que la gent major porta resiliència. I que és una cosa molt necessària en el dia d'avui en dia. O sigui, gent que ha viscut moments molt distints, perquè potser varen néixer una Mallorca que era molt agrícola i avui en dia estan en una Mallorca totalment distinta i allà encara hi són, no? I crec que Mallorca el guapo que té també és que, com deia la Margarita, és mediterrani, no? En el mediterrani la família és molt important i el valor dels predins és un valor bastant potent, no?
2: Resiliència també amb els pas d'estens, no? Perquè un de vegades ha d'anar claudicant. Potser ja no pots anar a córrer com abans, potser se t'acaba el cabell i no te pots pagar un tractament.
3: És que aquí hi ha un tema, no? O sigui, valorant més la part física, si valorant més la part física, la joventut és millor. Però si valorant més, com deien Eduard, la part espiritual o la part interna, una persona major té molt més construït per de dins.
2: Després de tot això que han comentat, què pensau? Associem ser joves a conservar la curiositat i les ganes de viure o també a retardar responsabilitats i renúncies que inevitablement arriben amb els temps?
7: Yo creo que damos a la idea de ser joven, todo eso de mantener la curiosidad, de seguir, yo qué sé, aprendiendo, eso es como la idea de mantenerse joven, de seguir con energía, y luego asociamos la parte de pasar de ser de joven a adulto más a la de perder responsabilidad, ganar responsabilidades y pensar y cambiar tus compromisos y esas cosas.
8: Jo personalment crec que hi ha un xoc generacional, és a dir, tenim un problema i és que una persona com jo de 18 anys, si avui digués som jove, no seria mal vista. En canvi, si ho digués una persona com ma mare, començarien a sortir dubtes. I la meva generació començaria a qüestionar i començaria a dir, tu, jove de què, si tens una vida completament feta, ets madura, tens fills, tens casa... Però tal vegada ella amb el sentiment de joventut no es refereix a la seva capacitat de fer i desfer, sinó a la capacitat d'aprendre, de sortir, de sentir-se vital.
2: Que comentàvem, clar.
8: Per tant, tal vegada el problema està en que la concepció de les dues generacions és polaritzada, és molt diferent.
2: D'acord, Margarita.
4: A lo millor és un poc controvertit ara això que diré, però...
2: Anem.
4: Jo sent jo.
2: Sempre.
4: Me sembla un poc injust també xerrar de joventut i de sentiment de joventut fora tenir en compte com tot el context social i històric que s'està vivint ara mateix. El que dèiem abans, si la gent pot arribar als 80 amb bona salut, pot anar al metge, pot sortir a caminar perfectament, no és el mateix que abans, que amb 20 anys, si vivies 30, estaves a punt de morir, ja no eres jove. I que s'assumeix a l'adultesa, el que venien dient ara, tenir una casa, jo tinc una casa, o sigui, no és meva comprada, però m'he independitzat, tenir un cotxe, tenir carnet de cotxe, tenir fills, per sort o per desgràcia encara no, no? Però tinc moltes coses d'adultesa i podria dir, molt bé, sóc adult amb 24 anys. O no, o depèn de com ho viris, no? Llavors, legislativament xerrant, està bé que hi hagi com uns límits, de dir, fins als 30, ets jove, perquè és assumir, si no, que poder no independitzar-te o normalitzar no independitzar-te en els 30, crec que aprens moltes coses que està bé que no les sàpigues, no? Com fer-te càrrec de distribuir el sou de tot un mes per pagar el lloguer, comprar una casa, pagar la benzina del cotxe, etc. No? Llavors és com, no, com és normal que encara visquis amb els teus pares, és normal que no tinguis aquests coneixements que te fan ser adult, segons el que nosaltres estem dient, no? Ser madur, ser... tenir la teva casa.
2: Fa falta tenir un marc de referència per animar-te a canviar d'etapa, en certa
4: forma.
2: Clar,
4: llavors és molt complicat ser adult o evitar responsabilitats si el context en el que vius tampoc te permet arribar a tenir aquest escenari que te permet desenvolupar-te com a personatge.
2: És difícil, no? Emancipar-se, i és molt difícil, imagina també, clar, sense estructura de vida adulta, adquirir aquestes responsabilitats.
4: Si no puc tenir una feina estable, si no puc tenir una casa, com puc tenir uns fills? Si no tinc fills, com puc saber el que ets a distribuir els dobbers en 3 o 4 persones? I així moltes altres coses, no?
2: Clar.
4: I històricament també, que per sort ara no m'han d'anar guerres ni coses així, ni hi ha malalties que mos facin morir superjoves.
2: Tenim un context molt, molt ample, hem parlat de molts temes, recordem, hem parlat del paper de la criança, de com s'ha criat en aquestes noves generacions, hem parlat del paper de les xarxes, en tots aquests missatges que ens envien de canvia, reinventa't, hem parlat també del context social i econòmic, no? Que també és molt important, aquesta dificultat dels joves d'emancipar-se i tenir responsabilitats d'una vida adulta, i també un poquet de com se veu la vellesa avui en dia, no? Abans els padrins vivien a casa tot el temps, compartien potser amb els infants, hi havia més, estava més proper a la figura del padrí, de les persones grans, i avui en dia pareix que el tema de fer-se gran s'amaga una mica, no? Pareix que es valora la joventut, com comentàvem. Vinga, anem a acabar amb una ronda de conclusions, anau pensant tots ràpidament, eh? Què penseu que ens haurien de replantejar? Vinga, Jaume.
1: Va, tu va dir.
2: Començam amb tu.
1: Bueno, jo trob que tant joves com majors, com grans, tots han de jugar, mos han de passar bé, han de fer coses que mos agradin, han de quedar-mos a on mos agrada i no han de... mos ha de guanyar la pressió de reinventa't, fes coses noves, no sé què, si ja tenim algo que a lo que som bons i mos agrada.
8: Personalment, considero que joves i adults ens haurien de replantejar el valor de la maduresa, de la saviesa i de l'experiència, per veure si està per damunt de la capacitat de fer, desfer, anar, tornar.
7: Pues yo creo que al final sentirse joven es como una etiqueta que tú te puedes poner o no. Al final lo importante que yo creo que deberíamos seguir a lo largo de nuestras vidas, la edad que tengamos, es esa capacidad de seguir aprendiendo, de tener ganas de seguir viviendo y tener más años, estar feliz con lo que tengamos y con lo que vamos a tener.
4: Una frase que no és meva, però que quan te fas molt gran no estàs més a prop de la mort, sinó que estàs més a prop de la vida, perquè has viscut molt més.
2: Molt interessant.
6: Que se pot ser jove i responsable i també se pot ser adult i jove.
2: Molt bé, estàveu associant jove com a les ganes de viure, no a eludir responsabilitats, no?
9: Tal qual, és que jo he llegat a la misma conclusió de la espiritualitat de la joventut, i una pequeña anécdota és que mi abuelo sempre ha viajado muchísimo i tal, y con 80 y pico años me dijo, ah, yo no voy a ir con los del Inserso, que son unos viejos. Ostras, ostras.
2: Sí, això passa. Joel?
0: Yo creo que, como hayan dicho todos, que seas mayor o sin importar tu edad, tienes que seguir de vez en cuando probar cosas nuevas, tener ilusiones, seguir aprendiendo y cada día aprender cosas. Luego, que también cambiar esta idea de vejez, que aporta un montón, tiene sabiduría, experiencias, tiene mucho que aportar. Y luego, lo más importante, cambiar el rol que hay en las casas, que se le presta mucho atención a los niños. Y luego ellos, hasta que no salen de esa casa en la que siempre han tenido ese rol de atención y de ser lo primero, no van a poder vivir la experiencia de una vida adulta. Y también, aunque no te independices, en Latinoamérica siempre han vivido todos juntos, han tenido hijos, han tenido trabajo. Y,
2: a la mateixa casa, vols dir?
0: Sí, viviendo en una misma casa todos juntos, abuelos, hermanos, primos, tíos, todos juntos. Y yo creo que básicamente cambiar ese rol y que crecer no es malo.
2: Molt bé, moltes coses, Magdalena. Acabam amb tu.
3: Bueno, és que deixàvem més capítols, per fa.
2: Sí, segona part.
3: Crec que créixer és saber qui ets, què vols, què t'omple, què pots aportar a l'altra gent, no només per tu mateix, i que quan ja saps totes aquestes coses se poden arribar a donar casos com... Bueno, en Jaume tenia una tia que va morir en 95 anys i que era supergraciós perquè en Jaume era petit i li tirava avions de paper i ell estava feliç tornant-li els avions de paper. Però clar, això és una persona major que s'ha jugant, però sap qui és.
2: Molt interessant. Jo crec que hem de fer un descans després d'aquesta tertúlia tan intensa, però hi haurà una segona part. Gràcies a tots. I de tres ràdios, humor.
10: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: I després d'aquesta tertúlia tan interessant, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començant parlant d'activitats d'estiu, concretament d'un taller de química per infants.
11: Hola, sóc na Cristina Retxe, faig el taller d'estiu de la UIB de 111 Ombres de la Química i hem posat una nova data dia 22 de juliol. Així que vos animo a tots i a totes a apuntar-vos perquè ho passarem superbé. Aprendrem sobre la taula periòdica i la química, farem experiments superdivertits i finalment acabarem amb un escape room on veurem si sou capaços i capaces d'obrir escandaus amb els codis secrets. Animeu-vos!
2: Continuem amb una activitat sobre jocs de taula en família. Ens dona més detalls Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
12: Bon dia! Cerca fugir de la calor aquest dia no el verà. Per això, a l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu han preparat una activitat dirigida a famílies amb menors d'entre 6 i 12 anys per passar una hora baixa jugant tots plegats a jocs de taula. Podeu dur els vostres jocs i jugar amb els que tenim aquí. La primera regla del joc serà passar-ho bé. Si vos animeu a participar-hi, el proper dilluns a les 5:30 ens podeu enviar un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Vos hi esperam.
2: I ara passam a un torneig de futbol per a l'os de 12 a 17 anys. La Dimonió Cap Coi d'en Rabassa.
13: Bon dia, som Alba, del projecte d'intervenció comunitària. Aquest dijous 23 de juliol tenim la Dimonió Cap, en el camp de futbol de l'UD Collerense. Un torneig gratuït de futbol per a joves de 12 a 17 anys, de 6 a 8 de 0 baixa. Podeu participar en equips de 5 persones i teniu puntuació extra si els equips són mixtes. Per inscripcions o més informació podeu cridar al 656-510008. Moltes gràcies!
2: I seguim amb propostes d'oci família, concretament amb una relacionada amb batucades i un correaigua. Escoltau.
14: Hola, bona, soc en José Mera, membre de Dimonis i Tamboret d'Alba Pas i organitzador de la trobada de batucades i correaigua de la Pobla. Enguany el celebrem dia de 8 de juliol a les 5 del cap vespre a la plaça del Mercat. A les 5 començaríem amb la trobada de batucades, que les batucades convidades són Tremol Artà, Batucar Fort, Batudrat, Quintronfà i Gorimbà. El correaigua consisteix que sortiran dimonis a banyar tothom i tothom banyat dimonis. Una lluita d'aigua amb vent de foc, pues, serà amb aigua. És una activitat per a petits i per no tan petits. També tenim servei de barra per refrescar-nos, ja que aquests dies està fent molta calor. Moltes gràcies.
2: I acabam amb una activitat gratuïta per totes les edats, un conte ballat.
15: Hola, família, com estàu? Som en Víctor Guagba. Mireu, aquest missatge és per convidar-vos el pròxim dimecres a la llibreria Baobab a gaudir d'un conte de contes molt especial. Les girafes no poden ballar, d'en Charles Andrea. Però atenció, família, perquè aquest no serà un conte qualsevol. Serà un conte ballat. ballarem el vals, rock and roll, tango, sevillanes, el ball escocès i, per descomptat, la dansa africana. Idò, ens trobarem a les 18 hores amb en Toni i na Cati de la llibreria Baobab. Així que, família, ja ho sabeu, veniu amb ganes de passar-ho bé i, sobretot, no vos oblideu les vostres sabates de ball. Vos hi esperam.
2: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Ara donarem pas als nostres companys d'informatius i ens prepararem per la segona hora de programa, que comptarà, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil.

0: Continuem en la segona hora de No Anim en Manual. Avui, com sempre, tindrem molta participació infantil i juvenil. Començarem amb un dels contes inventats de No Anim en Manual. Aquest estiu deixam que siguin els infants els que triïn l'audioconte de la nostra biblioteca i aquesta setmana, en tanta calor, han triat un conte d'estiu sobre una piscina, uns infants, un padrí i un extraterrestre. Amem que conta, que conta. També passarem una estona ben divertida posant a prova a un pare i la seva filla. Tindrem plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i un campus arqueològic, on nins i nines aprendrem com és la feina d'un arqueòleg amb l'ajuda de l'arqueòloga Núria Jiménez, que avui ens ensenyarà la teoria i també la pràctica amb molts reptes. Estau preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim en Manual.
1: Uns nins, na Mili, na Francina i na Débora, que tenien tanta calor, era estiu, que no tenien ganes ni de caçar Pokémon. Fins que na Mili va dir:
2: el meu avi Miquel ha arribat del seu viatge pel Carib i té una piscina. Hi anem?
3: Sí!
1: Els pares els varen acompanyar al padrí de na Mili i ja estaven tots amb banyador a la piscina.
2: Jugar amb el surf?
1: Ja els tens a tots movent cames i peus mentre na Mili tractava de mantenir-se damunt la taula de surf. El problema és que, després d'una estona, ja estaven tots cansats de fer ones i el joc va durar molt poc.
4: Què vos pareixia anar a prendre el sol una estona?
5: No podem. M'he deixat la crema solar a casa.
2: Doncs serà millor tornar a la piscina.
1: Llavors, la colla d'amics va anar un altre cop a la piscina de l'avi d'en Emili. Però, què era allò que hi havia a l'aigua? N'Emili va començar a cridar. Na Débora i na Francinaina es van quedar impressionades. Sabeu què havien vist? Una gran aleta de tauró, al vell mig de la piscina.
6: Primer final.
1: L'aleta va començar a moure's, mentre els amics, amb molta por, s'apropaven a veure de què es tractava.
4: I si és un tauró blanc?
5: He llegit a una revista que és el més perillós que hi ha.
1: Ai, però de sobte va sortir de l'aigua una altra aleta, i una altra, i una altra, i una altra. Fins a 6 aletes varen sorgir de l'aigua.
2: Què és això?
5: 6 taurons?
4: No! Estan massa a prop per ser 6 taurons.
1: Llavors va començar a sortir de la piscina un cap semblant a la mescla d'un peix i una granota. Què era això? Al mig de la piscina s'havia aixecat una criatura mig verda, mig blava, extremadament lletja i amb 6 aletes a l'esquena, que intentava comunicar-se amb els amics.
5: Què?
4: Què?
2: Tu entens res?
5: Jo no.
1: Què devia voler dir? Llavors na Mili va tenir una idea.
2: A casa dels meus padrins tenim un traductor de nadons que va comprar la meva mare quan va néixer el meu germà petit. Mai va funcionar, però per provar...
1: I així ho van fer. Na Mili va anar a buscar l'aparell i el varen posar en marxa. La criatura va dir...
2: Hola.
1: Funcionaria bé?
2: Com va?
4: Estàs segura que això funciona bé?
2: Jo crec que sí. Anem a continuar. Sóc aquí perquè estava viatjant des del meu planeta a visitar uns cosins taurons de la Terra, però resulta que estava passant una calorada aquí a Mallorca i m'he aturat aquí al vostre safareig a fer un cap ficó. Espero que no vos molesti.
1: Caram, tots es varen quedar de pedra. Van deixar aquell ésser remullant-se una estona fins que va agafar la seva nau. Ho conten a algú i no s'ho creu.
2: Segon final.
4: Ah!
1: Un tauró a la piscina? Però com podia ser?
4: Però com pot ser? Per on ha entrat?
5: No sé, però la veritat és que no es mou gaire. No sé si està bé. Potser està ferit.
2: Vaig entrar. Hem de saber què passa.
4: Estàs segur?
2: Sí.
1: I n'Emili es va ficar a l'aigua preparat pel pitjor. I de sobte...
2: Ah!
5: Ah, què et passa? T'ha mossegat?
2: No! Ah, quin noi! És lliscós, com aquelles criatures de joguina que creixen dins ous quan es fiquen dins l'aigua.
1: I és que no ho creureu. Resulta que aquell tauró enorme era una criatura de joguina, d'aquelles que venen dins d'un ou i que creixen en contacte amb l'aigua. Se l'havien oblidat a la piscina l'estiu passat i havia crescut tant que ocupava la meitat de la piscina. Entre tots, varen aconseguir treure el tauró de joguina de la piscina i, afortunadament, el dia següent havia perdut l'aigua i tenia el seu tamany original, el d'un ou.
2: Tercer final.
1: Què podia ser allò? Cada vegada s'apropava més.
5: És un tauró! És un tauró autèntic!
1: I de sobte, varen sentir unes rialles emergint del fons de la piscina.
2: Increïble! Els taurons saben riure!
1: El tauró va començar a sortir de la piscina.
4: Oh no! És un tauró mutant que ha evolucionat i és capaç de sortir de l'aigua!
1: I en efecte, el tauró estava sortint de l'aigua. Cada cop més a prop. Mare meva, era terrorífic, era espantós, era...
3: Padrí Miquel!
1: Sí, senyor. Era el padrí d'en Emili.
2: Vos he espantat, eh? Tenia aquesta lata d'un carnaval d'un dels nets i vos he vist tan avorrits que he pensat. Au, Miquel, vés a animar la festa, que aquests al·lots... I que no és guapo, això.
1: Al principi, els tres amics havien passat tanta por que no tenien cap ganes de riure. Però després ja li van trobar la gràcia. I ara, de tant en tant, n'Emili convida amics a la piscina i el padrí Miquel espera amagat. Aneu alerta si us convida.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, fer test, mesclar generacions. Per això avui tenim aquí a un pare i una filla que venen disposats a fer un test. Ells són Nugo i na Paula. Hola!
1: Hola!
0: I que esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí, ui, un dit un pot tímid. Avui volem veure si coneixeu els gustos de l'altre. I a menys si coincidiu o si descobrim alguna sorpresa. No passa res si no encertau, perquè és per passar una estona divertida. Preparats?
1: Sí.
0: Vinga, i de començarem amb unes preguntes ràpides de qui és més. Jo diré una situació i vosaltres heu de dir jo o heu de dir ell. I a menys si coincidiu. Començam. Qui dorm més?
2: Ella.
0: A veure, Paula, tu dorms més que el papà? Sí, heu coincidit.
1: Sí.
0: Qui té pitjor despertar el dematí?
1: Jo.
2: La Paula, també.
0: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
1: Jo.
0: També. Per ara, na Paula, és la que fa tot més. Qui s'enfada més quan perd un joc?
1: Ei.
2: Sí, vale. Aquesta, sí.
0: Qui diu més vegades? Ara vaig...
2: Jo també.
1: Jo.
2: Sí.
1: Jo.
0: Tots dos, empatats.
2: Tots dos, sí.
1: Empatats.
0: Qui canta pitjor a la dutxa?
1: Jo.
0: Jo. Que fas, cantes, que cantes a la dutxa?
1: Molt bé.
0: Cantes K-pop allà,
1: sí.
0: Molt bé. Qui deixa més coses desordenades per casa?
2: Bueno,
0: sí.
2: Aquesta sí.
0: Na Paula. Qui té més paciència?
1: Ei.
0: Sí, el papà diu que sí.
2: Crec que sí.
0: I a mi, pregunta important, qui conta els acudits més dolents?
2: Na Paula. Na Paula. Però te fa riure, malgrat que sigui molt, molt dolent, dolentíssim.
0: Ell també en fa. Els has après d'ell, els acudits dolents.
2: Sí. Ella m'ho conta després, jo els hi agaf.
0: Feis un bon duet,
2: sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Vinga, ara ve la segona part del joc. Vos faré una pregunta sobre l'altre i heu de dir si ha encertat o no. Men, Paula, quin és el color que més li agrada al papà? Què diries?
1: Verd.
0: El verd. Ha encertat?
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I quin és el color que més li agrada a Paula?
2: Jo penso que és el vermell.
1: No.
0: Ai. Men,
1: no.
0: Prova un altre.
2: Taronja.
1: Yes.
0: Ah,
1: yes,
0: molt bé. La segona ha encertat. Quin és el menjar que més li agrada al papà? Ai.
1: Pizza?
2: La porcella.
0: Ai.
1: Oh.
0: Comença per P, eh?
2: Sí.
0: I quin és el menjar que més li agrada a Paula?
2: També és la porcella.
1: Sí.
2: Sí, sí. I deien corteta.
1: Una de les tres.
0: Ah.
1: Una de les
0: tres. Hi ha més que li agrada, no?
1: Sí.
0: Amem aquesta, si l'encertes. Quina és la pel·lícula que més li agrada al papà?
1: Stranger Things?
0: Una sèrie,
2: sí, darrerament, sí.
0: Amem, quina pel·lícula li agrada més a na Paula?
2: La carrera és K-pop,
0: això... Aquesta l'hagués encertat jo i tot, eh?
1: Sí.
0: I la darrera, quin creus que és el pla que més li agrada al papà fer amb tu plegats?
1: I d'excursió amb comigo?
0: Anar d'excursió?
2: Anar d'excursió, beníssim.
0: I quin pla li agrada més a na Paula fer amb tu?
2: Anar al parc.
0: Anar al parc a jugar.
2: Tots els parcs desajutats, sí, tots.
0: Heu anat a tots?
2: Sí.
0: I vos ho passeu bomba?
2: Sí.
1: Bomba.
0: Molt bé, idò. Heu coincidit amb un munt de coses, ho heu fet superbé, eh? Vos coneixeu molt l'un a l'altre, eh?
2: Parece que venim tots junts i tot.
0: Sí.
2: Sí, no?
1: Sí.
0: Vinga, idò, a més, si per acabar sabeu dir adéu junts, ben plegadets així, que soni molt bé. Vinga, a la una, a les dues i a les tres.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Després d'escoltar aquest test a Paula i Nugo, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
7: Bon dia, som en Rubén i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Apunteu! Començant amb contes, dia 15 de juliol tindreu el de la Gallineta Vermella a la Biblioteca Municipal de Campos i el mateix dia a la Biblioteca de Solla un mar de sensacions. Seguim amb festes d'estiu. A Sant Ferriol les celebraran el cap de setmana que ve amb activitats com un open d'escacs, demostracions de ball i la passa de fresca. Més plans. En el casal de joves de Formentera hi haurà activitats ben diferents aquest mes. Dimarts 14, taller de cuina. Dijous 16, avions de paper. I dimarts 21, guerra d'aigua. Dia 24 de juliol hi haurà jocs al carrer, a Camp Redó. I acabam amb una proposta de biblioteques de Calvià per a nens entre 6 i 14 anys. Convertir-se en grans exploradors de lectures i completar missions lectores. Trobareu més informacions a xarxes socials. I fins aquí, l'agenda d'aquesta setmana. Adeu!
6: Gràcies, Rubén. Ens ho apuntam. I ara continuem amb una proposta relacionada amb gaudir dibuixant la naturalesa. Escoltau.
8: Hola, som de Sara Mercè i de part del Museu de Ciències Naturals de Solla vos informo que estan fent un taller juvenil d'il·lustració naturalística. Està a càrrec d'un il·lustrador professional, que no és Miquel Camio, i això és per joves a partir de 12 anys. És totalment gratuït, però té places limitades. Va començar ahir, dia 10, i també se farà dia 13 i dia 17 de juliol en el Museu de Ciències de Solla, de 6 a 8 del capvespre. Tenim pensat fer més activitats, com per exemple un concurs de fotografia. Per inscriure-vos en aquest taller d'il·lustració, trobareu informació i el formulari d'inscripció a l'Instagram de l'Espai Jove de Solla.
6: Moltes gràcies, Sara. I avui hem de dir que les recomanacions d'infants i adolescents han d'afegir les de pares i mares, perquè ells també ens envien propostes perquè pares i mares també gaudeixin de seu temps lliure. Escolteu aquesta que ens ha enviat Nelida.
9: Hola a todos. Hoy os vengo a dar un consejo para los papás y para las mamás, que también os tenemos que cuidar. ¿Y sabéis cuál es? Uno muy sencillo. Acercaros a vuestro casal de barri, ese que tenéis cerca de casa, cerca de vuestro trabajo, y preguntar por las actividades que ofrecen. Veréis que hay un montón de actividades muy interesantes, como puede ser entrenamiento, zumba, pilates, yoga, pintura, teatro. Cada casal ofrece diferentes actividades y os recomiendo que las podáis valorar para poder hacer. Porque no solo hacéis deporte, gimnasia y es saludable, es que hacéis amigos y os vais a reír muchísimo. No perdáis la oportunidad de lo que ofrecen los casals de barri para poder hacer cosas para cuidaros vosotros mismos.
6: Moltes gràcies, Lida. I encara tenim una altra proposta ben creativa que ens ha enviat una altra mare.
10: Hola, jo sóc la Vicky i avui vos duc una activitat que m'encanta o està en lliure, l'aquarela. Agafeu una capseta d'aquarela escolar d'aquestes petites, un paper un poc gruixat que s'ha de banyar i cercau tutorial d'aquarela per principiants a YouTube, n'hi ha un munter. Però que no importa tenir coneixement de dibuix i que qualsevol pot començar a pintar floretes, pomes, fues, hi ha de tot. L'aquarel·la és molt barata, molt fàcil, ocupa poc espai i les taques se'n van amb aigua. En un tres i no res estareu pintant petit paisatge, ja vos ho dic jo. I fins i tot hi ha grups per juntar-se i pintar plegats al carrer, aquí a Palma n'hi ha. Jo sempre duc una plegueta, un pincell i una mini paleta dins la meva motxilla. I si tens un temps mort, fai petits esbossos de lo que veig en el carrer. Lo guapo és que no ha de ser perfecte. Basta en gaudir de fer-ho. Ja me contareu si ho feis.
6: Moltes gràcies, Vicky. Avui hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i per totes les edats. I ara en tenim una altra. Ja sabeu quina? Idò, seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa continuarem, com hem comentat al principi d'aquesta segona hora, amb un campus arqueològic.
0: IB3 Ràdio és diversitat.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
12: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
13: I què fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona, la tortuga.
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
14: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.